0: La que sentíem és la sinfonia número 2 en re major, l'opus 36 de Ludwig van Beethoven, i us l'oferíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Nocturn.
2: Música anglesa de la primera meitat del segle XVIII per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violí i continu en sol major, opus 2, número 3, del compositor Richard Jones. És una sonata que pertany a un recull publicat a Londres l'any 1735. Ens acompanyen Creta Maria Kentala, violí, Lauri Pullaka, violoncel i Mitzi Meyerson, clavecí.

Carreta Maria Kentala, violí, Lauri Pullak, violoncel i Mitzi Meyerson, clavecí, ens oferien la sonata per a violí i continu en sol major, opus 2, número 3, del compositor anglès de la primera meitat del segle XVIII, Richard Jones.

Us convidem a sentir tot seguit a Catalunya Música el concertino 1+13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge. El sentirem en la versió que van enregistrar el violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

0: Hem sentit el concertino 1-13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge, interpretat pel violinista Gerard Claret amb l'acompanyament de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Del compositor anglès Edward Elgar podrem sentir a continuació la suite La vareta màgica de la joventut en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per James Judd.

0: S'acaba aquí la suite opus 1, número 1, La vareta màgica de la joventut, obra que Edward Elgar va compondre l'any 1907. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per James Judd.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: A Catalunya Música arriba tot seguit la música del violinista i compositor Niccolò Paganini. Sentirem el seu concert per a violí i orquestra número 2 en si menor opus 7, interpretat per Alexander Markov i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Saarland, dirigits per Marcello Viotti.

0: El concert per a violí i orquestra que ara sentíem és de Niccolò Paganini. És el seu concert número 2, opus 7, escrit en la tonalitat de si menor, i l'interpretaven el violinista Alexander Markov i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Saarland, dirigits per Marcello Viotti.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Sentirem a continuació la sinfonia número 4 en mi bemoll major, sinfonia romàntica que Anton Bruckner va compondre l'any 1874 i que va revisar diverses vegades fins al 1888. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Otto Klemperer, en un enregistrament de l'any 1954.

S'acaba aquí la sinfonia número 4 en mi bemoll major, sinfonia romàntica que Anton Bruckner va compondre l'any 1874. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Otto Klemperer, un enregistrament de l'any 1954.

Tot seguit sentirem el gran duo concertant sobre la romança Le Marin, un duet per a violí i piano de Franz Liszt. Guidon Crema, el violí, i Oleg Meisenberg, el piano, n'interpreten aquesta versió.

0: Era el gran duo concertant sobre la romança Le Marin. És l'obra que porta el número de catàleg 128 de Franz Liszt, una obra per a violí i piano que interpretaven Gidon Kremer i Oleg Meisenberg.
1: Catalunya Música.
2: De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació la sonata per a violí número 3 en do major, número de catàleg 1005, en la versió de la violinista Isabel Faust.

Fins aquí la sonata per a violí número 3 en do major, número de catàleg 1005 de Johann Sebastian Bach. Sentíem la violinista Isabelle Faust.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació continua amb la Simfonia per a corda número 8 en re major de Felix Mendelssohn, que interpreta en aquesta versió que ara us oferim The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir la fantasia per a piano en do major, opus 17 de Robert Schumann, en la versió del pianista Mikhail Pletnev.

El pianista Mikhail Pletnev, en un enregistrament de l'any 2003, ens oferia la fantasia per a piano en do major, opus 17, de Robert Schumann.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts. Ens posem en marxa un dia més, com sempre, en directe des de l'estudi 11, quan són 6:45 del matí i pocs segons. Així doncs, avui compartint aquest final de setmana i a les portes d'un cap de setmana llarg que de ben segur molts aprofitareu per, vaja, voltar una mica, descobrir coses i, sobretot, gaudir de la vida i de la cultura. El primer temps de Catalunya Música ja sabeu que és un punt de trobada musical sense conservants ni colorants, com diem a la Falca, i que el que pretenem és simplement ser aquest meeting point dels melòmens, de les persones que ens agrada gaudir de la bona música i, a més, compartir el retrobament amb música coneguda a l'hora que descobrir nous compositors. I com que avui és divendres, avui us proposem acomiadar aquesta setmana, i ho farem de manera musical. I la manera que se'ns ha acudit, potser pot semblar una mica transcendental, és buscar obres que ens parlin de l'adéu. Tres maneres per començar de dir adéu. La primera que hem trobat és un madrigal. Ja sabeu, aquesta forma musical que va néixer a Itàlia, sobretot en el segle XVI, que era d'expressió profana, òbviament, era com agafar un poema d'algun dels grans escriptors del moment i musicar-lo de manera polifònica, posant de relleu tota aquella part expressiva que es desprèn dels versos del poeta. Si és un poema que ens parla de l'adéu, aleshores, com el que sentirem tot seguit, que és original de Giovanni Battista Guarini, és un dels poemes que apareixen a la seva tragicomèdia Il Pastor Fido, concretament a l'acte quart, doncs aleshores la música ha d'intentar reforçar el sentit de les paraules. Si la lletra ens diu allò de dunque addio care selve, adeu estimats boscos, els meus estimats boscos, adeu, rebeu aquests darrers sospirs fins que, alliberada del ferro cruel i injust del destí, la meva ombra freda retorni a les vostres ombres estimades. Ja ho veieu, un comiat que podria ser per sempre, però que no està clar. La il·lusió és tornar. El compositor del primer barroc, Heinrich Schütz, que va estar per Itàlia, concretament a Venècia, allà va descobrir tota aquesta forma dels madrigals i fins i tot en va escriure uns quants que, si no us diuen que és d'un compositor alemany, creuríem que realment els ha escrit un italià. I aquí teniu aquesta primera manera de dir adéu a través d'un dels madrigals en italià del compositor alemany Heinrich Schütz.

Ja heu vist quina intensitat expressiva que ràpidament ens ha connectat amb els madrigals de finals del segle XVI, principis del XVII. Aquí podríem estar pensant fins i tot, ja no direm amb Gesualdo da Venosa, però potser també sí amb Monteverdi. És a dir, que veiem clarament com Heinrich Schütz, el compositor alemany, que venia d'un context absolutament luterà, es mimetitza amb l'estil dels madrigals italians de principis del segle XVII i ens regala pàgines com aquest Dunque addio cara selve que acabem de sentir en aquesta versió del grup Sette Bocci dirigits per Peter Cui. Una manera de dir adéu, la manera lànguida d'un comiat que no sabem si serà etern. Però després tenim una segona manera, que és el que podríem dir un adéu reivindicatiu. I aquest ens el regala Joseph Haydn. L'any 1772, el príncep Nicolau Esterházy va decidir que no feia vacances. I, per tant, si ell no feia vacances, el seu servei tampoc. I normalment, a l'estiu, ell acostumava a viatjar, normalment com la majoria de l'aristocràcia, en alguna població amb aigües termals. Però aquell estiu va canviar de parer. Aleshores, els músics es van mostrar molt inquiets perquè volien tenir dies de festa, sobretot tenint en compte que no estaven treballant en el Palau Central d'Eisenstadt, sinó que estaven treballant en el Palau d'Estiu al nord d'Hongria, el Palau Esterháza. I en aquest palau no havien pogut portar a les dones, a les parelles, sinó que les tenien a Eisenstadt, a uns quants quilòmetres. Vet aquí que aleshores els músics li demanen a Haydn, que feia de, en aquells moments, intermediari sindical, en llenguatge actual, que parlés amb el príncep a veure si els hi concedia com a mínim uns dies de festa. Haydn no va saber trobar la manera de dir-li al príncep Nicolau com ho podem fer això perquè els músics puguin tenir uns dies de festa i va aprofitar un dels concerts que li oferia regularment la tarda en forma de vetllada musical i just per aquell concert va escriure la sinfonia número 45 i el darrer moviment d'aquesta sinfonia, vet aquí el que passa.

Era fàcil apreciar com, just al final d'aquesta part més lenta, perquè el moviment heu vist que començava a l'estil Sturm und Drang, amb intencionalitat, amb força, amb fúria, i de cop, pam, s'atura, canvia de caràcter, es torna a compàs ternari, i de mica en mica els músics van anar apagant aquell estiu de 1772 les espelmes que tenien al costat del faristol i es anaven aixecant i anaven marxant. I d'aquesta manera, al final, només queden el concertino i el violí del costat. Òbviament, el concertino era Joseph Haydn i el seu violinista mà dreta. Així doncs, quan el príncep va preguntar el perquè d'aquella simpàtica broma que els hi havien fet, Haydn va aprofitar per dir-li al príncep que bé que els músics li suggerien a veure si fos possible de poder gaudir d'uns dies de descans, i ràpidament la reivindicació així de refinada va funcionar i l'endemà es va anunciar el viatge de retorn a casa per uns dies. I vet aquí, doncs, que és una manera molt musical i polida, molt del segle XVIII, de fer una reivindicació laboral. Per tant, aquí tenim el segon adéu. De fet, la sinfonia que acabem de sentir, hem sentit el quart moviment sencer, és la número 45 en fa sostingut menor, i avui se la coneix com la sinfonia dels adéus, tot i que ja sabeu que durant molt de temps se n'hi deia la sinfonia de les espelmes, per raons que ja hem explicat. La versió era de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam, dirigida per Ton Koopman. I us hem promès tres maneres de dir adéu, i ja en portem dues. Un madrigal que s'acomiada d'un espai, d'un bosc, aquest adéu reivindicatiu, i ara un adéu més dramàtic, el que Giuseppe Verdi ens proposa a la seva òpera Simon Boccanegra, l'ària del príncep Jacopo Fiesco, que Verdi destina aquest personatge a la veu de baix. En el pròleg de l'òpera, Fiesco canta davant de la porta de l'església on descansa la seva filla, que ha mort fa molt poc, combinant un dolor profund i una pregària colpidora. Així doncs, l'òpera tracta temes de caràcter polític de la Gènova medieval, però destaca especialment per la seva atmosfera fosca, la tragèdia familiar i la maduresa orquestral de Giuseppe Verdi. Recordeu que aquesta òpera s'estrenava a la Fenice de Venècia el 1857. Sentim, doncs, aquest fragment, aquest adéu, a te l'estremo addio il lacerato spirito.

0: Un moment certament colpidor de l'òpera Simón Bocanegra de Giuseppe Verdi, un d'aquells moments tràgics però que alhora ens ve molt de gust de recuperar. A te l'estremo adio il lacerato spirito. És el pròleg d'aquesta òpera de Giuseppe Verdi. Hem sentit a Matti Salminen al costat de l'Orquestra Simfònica de Lahti, dirigits per Eri Klass. Així doncs, després d'aquests tres adeus, la veritat és que avui no ens atrevim a fer cantar el gall, que sonaria fins i tot frívol. Avui optem per la campana grossa.
1: El primer temps.
0: Ja veieu que ens hem posat molt transcendentals al primer temps avui, però és que són aquests contrastos artístics que a vegades, diguem que retratar el drama és un motiu de bellesa profunda i d'expressió colpidora que ens agrada molt. I vet aquí que avui, doncs, aprofitant que estem en aquesta avinentesa de que estem davant d'un cap de setmana en què el dilluns serà festiu i que, per tant, aprofitarem aquesta avinentesa pensant que podríem proposar-vos, tal com us dèiem, primer tres maneres de dir adéu, però a partir d'ara què us semblaria si fem una selecció d'adéus operístics? Ja sabeu que en italià la paraula addio, igual que en francès adieu, no té la mateixa connotació quotidiana que usem en català o en castellà. Nosaltres diem adéu a una persona que ens fa il·lusió de retrobar ni que sigui d'aquí 10 minuts o l'endemà. En canvi, un addio o un adieu en aquestes llengües és un comiat per sempre. Una separació definitiva que des de la perspectiva creativa, òbviament, ha permès que sorgissin algunes de les escenes, ja ho sabeu, de les més commovedores de tota la història de l'òpera. I que consti que aquesta selecció de déus no és que l'equip del primer temps ens vulguem acomiadar, no, no, que tornarem dimarts. Es tracta simplement de proposar-vos una selecció de déus operístics per començar aquest divendres, potser amb una mica més d'intensitat. El primer que sentirem és la que havia de ser l'escena final de l'òpera La Incoronazione di Popea, tal com la va concebre Claudio Monteverdi, l'ària Addio Roma. Així doncs, és quan Octàvia, refusada per Neró, s'acomiada de la ciutat on ha viscut. I encara que la història real va acabar molt pitjor, perquè ja sabeu que Octàvia va ser condemnada a mort, l'òpera de Monteverdi s'acomiada simplement de la ciutat. És la que havia de ser escena final, tot i que després de la mort de Monteverdi s'hi va afegir el famós duet d'amor que tant ens agrada. Però vaja, que no és de Monteverdi. La que sí que ho és aquest Addio Roma que sentim tot seguit.

Octàvia acomiadant-se de la ciutat on ha viscut, de la ciutat de Roma. És aquest deliciós, inspirat lament final que Claudio Monteverdi va escriure pel seu comiat operístic, La Incoronazione di Poppea. Joyce Di Donato ens feia el paper d'Octàvia al costat del conjunt Le Concert d'Astre, dirigits per Emmanuel Haïm. No gaires anys més tard estaríem caminant cap, encara no un segle, posa 80 anys després, Georg Friedrich Händel, a Londres, el gener de 1713, estrenava l'òpera Teseo, una òpera amb llibret italià de Nicola Francesco Haym, basada en un altre llibret, el Teseo de Philippe Quinol, que havia musicat Lully. De fet, potser tots aquests orígens d'estructura fan que sigui una òpera singular dins del catàleg de Händel, ja ho hem destacat en alguna altra ocasió, i és que Teseo és una òpera en 5 actes. Normalment Händel les feia a la italiana en 3 actes. Bé, aquesta òpera, que tal com us dèiem, es va estrenar el 1713 i que va tenir molt èxit, ja que se'n van fer forces representacions, i trobem també un adéu. Addio mio caro bene.

Núria Rial i Lawrence Sazzo al costat de l'Orquestra de Cambra de Basilea dirigida per Lawrence Cummings ens interpretaven aquest duetto de l'acte primer de l'òpera Teseo de Händel, Addio mio caro bene, deliciós. Gran bellesa, avui se'ns vessa la bellesa per tot arreu. Seguim, perquè encara anem de sentir algunes més d'aquestes que són realment fites de bellesa aprofitant, diguem, el drama expressiu que representa la separació. Per exemple, el compositor Gennaro Manna, un compositor que probablement no us sona gaire. Era napolità, va viure entre 1715 i 1779. Era nebot d'un altre compositor, Francesco Feo, una mica més conegut. Manna va estudiar en el Conservatori de Loreto, a Nàpols. Després en va ser professor interí. Finalment va acabar sent catedràtic d'aquest mateix conservatori, és a dir, orfenat. Va escriure moltes òperes, algun oratori, diguem, molt en la línia del que es feia a Nàpols en aquell moment. I una de les escenes que ha sobreviscut, que, tot i que s'interpreta poc, de Gennaro Manna, pertany a la seva òpera Lucio Vero. I és aquesta escena, Cara ti lascio, addio.

Un cant de Déu disfressat d'ària di bellezza, Franco Fagioli, contratenor, al costat del Pomodoro, dirigits per Riccardo Minasi, ens han interpretat aquesta deliciosa ària que hem extret de l'òpera Lucio Vero, del compositor napolità no gaire conegut Gennaro Manna. Era l'ària Cara ti lascio addio, una ària en la qual s'hi podia apreciar com Gennaro Manna permetia que els cantants de l'època i, òbviament, els contemporanis poguessin exhibir fiato, capacitat d'ornamentació amb delicadesa, etc, etc. Vaja, una ària de lluïment, però no de lluïment en el sentit acrobàtic, sinó en el sentit de bellesa. I l'adéu que us proposem a continuació és un adéu sorneguer. Sí, efectivament, és el trio que apareix a l'acte primer de l'òpera Così fan tutte, Kegel 588 de Wolfgang Amadeus Mozart. És aquell Soave sia il vento, aquell tercet, que interpreten les dues protagonistes femenines, Fior di Liggi i Dora Bella, al costat del cínic senyor Don Alfonso. Apareix a l'inici de l'òpera. El context dramàtic és el moment en què els nuvis, les parelles de Fior di Liggi i Dora Bella, suposadament marxen cap a la guerra. Tot i que tot això forma part d'una aposta per posar a prova la fidelitat de les dues noies. Musicalment destaca per la seva extrema serenor i una bellesa descriptiva simulant la suau brisa de vent i la calma del mar. La lletra diu Soave sia il vento i sentireu com els violins emulen aquesta brisa amb la qual representa que els dos enamorats s'acomiaden de les dues noies per anar a la guerra. Després tornaran d'amagat per intentar seduir-les disfressats de turcs. Una història per riure com les que va preparar Lorenzo da Ponte, de forma tragicòmica a vegades, per Wolfgang Amadeus Mozart. Gaudim d'aquest deliciós trio Soave sia il vento.

Un trio que podríem escoltar com si fos l'himne nacional, a l'estil americà, amb la mà al pit, mentre tenim la sensació que Wolfgang Amadeus Mozart ens està passant una pluma suau per l'esquena. És un moment extraordinari. Amb molt pocs recursos, Mozart crea una veritable meravella. Soave si hay el vento. Aquest trio de l'acte primer de l'òpera Così fan tutte, que hem pogut sentir a més en una versió preciosa, Simon Kermes, Malena Ermann i Konstantin Wolf, al costat del conjunt Música Eterna, dirigits per Theodor Currensis. Avui això va d'adeus, però adeus musicals de grandíssima bellesa, fins i tot en l'àmbit domèstic. Si ja entrem al segle XIX, per exemple, ens trobem petits llibres que inclouen àries, canzonette, amb acompanyament de piano, moltes vegades destinades a cantants aficionats, cantants lírics, gent que cantava bàsicament pel seu entorn privat. Llibres, per exemple, com els de Gaetano Donizetti, que en va publicar algun i moltes vegades fent servir textos de poetes que li eren propers, com per exemple Felice Romani. Obres breus com L'adeu que podrem sentir és un dels adeus que el compositor va escriure, en aquest cas per dues veus i piano, i que exploren, com ja podeu sospitar, el sentiment del comiat amorós o la nostàlgia pròpies i de moda en les peces de bel canto de caràcter domèstic de l'època. Vaja, un canvi de context, però no de l'esperit de la música. Sentim aquest addio per dues veus i piano de Donizetti.

0: Sophie Marin de Gore, soprano, Claire Buat, mezzosoprano, i Serge Sieferstein, piano, ens han interpretat aquest deliciós dueto titulat L'Addio. En té més d'un, d'Addio, Gaetano Donizetti, en els seus reculls de cançons de saló, com aquesta que acabem de sentir, com totes la resta que us estem proposant, ja veieu, d'extraordinària bellesa. I ara ve un d'aquells moments que, vaja, que no ens hi podia faltar de cap manera quan parlem d'àries de comiat. És l'ària Addio del passato de La Traviata. L'ària se situa al final de l'òpera. Violeta, la protagonista, ja sabeu, està greument malalta de tuberculosi, consumida per la malaltia i per la tristesa, sola, a la seva habitació, esperant desesperadament el retorn del seu estimat Alfredo abans que sigui massa tard. En el moment més dur, lamenta que li falta fins i tot l'amor d'Alfredo, l'únic consol i suport que podria tenir en aquell moment de comiat. L'ària reflecteix aquesta desolació, però ja sabeu, amb aquella intensitat i alhora bellesa que Giuseppe Verdi va demostrar a través de tot el seu catàleg tan apreciat en el nostre temps. Disposem-nos a sentir aquest Addio del passato de La Traviata de Giuseppe Verdi.
1: Teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliore. Alfredo, in stragno suo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenir migliore. Giorgio Germano.

Addio del passato és una de les àries de l'escena, de la gran escena final de l'òpera La Traviata de Giuseppe Verdi. La soprano que hem sentit fent de Violetta era la georgiana Nino Mahaitze al costat de l'Orquestra Nacional de França, dirigits per Daniele Gatti. I si estem segurs, si us haguéssim preguntat, va, digueu-nos una escena de Déu que no ens hi pot faltar avui, segurament el 90% haguéssiu dit l'adéu a la vida de l'òpera Tosca de Puccini. Doncs, evidentment, no ens hi faltarà aquest Lucevan le stelle, aquest fragment, aquest moment final que canta el tenor en aquesta òpera que se situa a Roma l'any 1800 i que, en definitiva, esdevé una de les grans pàgines de Giacomo Puccini, juntament amb la Bohème, i segurament també hi podríem afegir en aquí la Madame Butterfly, sense comptar ja amb l'última òpera Turandot, que ja és una altra dimensió. Però vaja, aquesta òpera que es va estrenar a Roma mateix, al Teatre Costanzi, l'any 1900, i que ja en aquell moment va ser tot un èxit. Nosaltres sentirem aquesta escena, aquest moment, Lucevan le stelle, que canta Mario Cavaradossi a l'òpera Tosca.

0: Inconfusible la veu de Luciano Pavarotti en aquesta gravació fent de Mario Cavaradossi cantant el seu adéu a la vida, El Lucevan le Stelle, a l'acte tercer de l'òpera Tosca de Giacomo Puccini, al costat de la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Leone Maggiera. La música de Puccini tanca aquest recorregut que avui us hem proposat per adeus operístics. Diverses maneres de dir adeu, algunes de sorneguers, altres ben dramàtiques, com la que acabem de sentir, però fixeu-vos que amb un element comú que les uneix a totes, des del primer madrigal de Schütz que hem sentit en començar el nostre primer temps fins a l'ària de Puccini, i és l'extraordinària bellesa musical que les uneix. En definitiva, aquest ha estat el nostre recorregut per adeus operístics.
1: El primer temps.
0: I avui completarem el primer temps tot recordant una obra que s'estrenava tal dia com avui, el 9 d'octubre de l'any 1891. Va ser concretament a Birmingham, al Festival de Birmingham, a la Gran Bretanya. Aquí va ser quan Antonín Dvořák hi va estrenar el seu Rèquiem en si bemoll menor, opus 89.

Així comença el Rèquiem que Antonín Dvořák estrenava l'octubre de 1891 a Birmingham, just a les portes del seu viatge a Nova York. I és que al Regne Unit, Antonín Dvořák havia assolit ja una gran acceptació. La seva música era molt apreciada. I és per això que no ens ha de sorprendre gens que rebés l'encàrreg i, a més, s'hi estrenés aquest Rèquiem en si bemoll menor, opus 89. Una obra que, per cert, costa molt de sentir en sales de concerts fora de Txèquia. I és que probablement la seva llarga durada i, a més, la seva exigència d'un cor gran, a part dels quatre solistes, i una orquestra reforçada per la part del metall i de la percussió, fan d'aquesta obra una obra, diguem que, difícil de programar. No obstant això, és una obra de gran intensitat, de gran bellesa, i que a Txèquia ha tingut una certa requesta. Potser vau saber que quan va morir Václav Havel, president polític, més ben dit, dissident polític de Txèquia, es va interpretar precisament no tot el Rèquiem sencer, però sí alguns dels seus fragments.

0: I amb aquest imponent Dies Irae del Requiem Opus 89 d'Antonín Dvořák, interpretat pel cor i l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigits per Wolfgang Sabaly, ja acomiadem avui el nostre primer temps. Els caps de setmana hi tornem a quarts de vuit i entre setmana a quarts de set. Com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives, un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
3: Catalunya Música.

Es diu que quan som petits i a mesura que anem creixent, el nostre cervell va adaptant-se a l'entorn i ho fa aprenent a filtrar la informació que li arriba, a determinar quina és vàlida, quina cal descartar. També aprenem a definir qui som, què som capaços de fer, què és millor que ni intentem. Però potser de tant en tant va bé aturar-se a revisar. Aquestes idees, aquestes etiquetes, encara em fan servei? Representen la persona que sóc o potser són un entrebanc en el camí? I potser valgui la pena observar, refer una mica l'estructura i aprendre de nou que el món s'estén més enllà dels límits imaginats. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és divendres, és 9 d'octubre, comença una nova edició de Tots els Matins del Món i com sempre ho fem donant-vos les gràcies de part de tots els que formem aquest equip, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Tot a punt?
2: Sí.
1: Ara sí, perfecte, que ja se'ns obren els ordinadors, engeguen els documents que s'han d'obrir, per tant ja ho tenim tot preparat per explicar-vos què tenim avui per davant.
2: Molta música durant aquestes 3 hores, ja ho sabeu, fins a les 11, i en aquesta primera hora farem l'última immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc que uneix poesia i música. Piedra de Sol és el poema del poeta mexicà Octavio Paz, que el compositor britànic pel qual ha compost la música, l'ha musicat. L'interpreta el cor estatunidenc Conspirare, dirigit pel seu fundador, Craig Hella Johnson. I arribarem a les 9 amb l'Anna Ponces, que ja en teníem ganes de rebre-la aquí.
1: I tant! Aquí t'esperem, Anna.
2: Amb el seu Entramats, la secció que ens acosta a ella. A la segona hora, més música, fins a arribar al punt de 2:15, més o menys de 10, que serà quan conversarem amb l'escriptor Joan Tudó, autor del llibre L'instant de perill, que s'ha publicat aquest mes, i amb el qual s'inaugura la col·lecció Llibres dels fets de l'editorial H.I.O., una obra que combina memòria personal, crònica col·lectiva i reflexió sobre el pas del temps a partir d'un episodi cabdal de la història recent de les Terres de l'Ebre, l'Assemblea Fundacional de la Plataforma en Defensa de l'Ebre l'any 2000 i la mobilització ciutadana contra el Pla Hidrològic Nacional i el transvasament de l'Ebre. I a la tercera hora, més música, fins que arribi el pianista, compositor i improvisador Carles Marigó. Amb ell, tot va sobre la marxa.
1: I mai no sabem què passarà. Però t'he de dir, Esther, que te n'has oblidat d'una cosa força important avui.
2: Avui és el dia en què direm si la fake news que vas portar-nos dimarts és veritat o és mentida.
1: Això mateix.
2: Encara hi sou a temps, oients, de participar-hi a través del 627-480-116 o totselsmatinsdelmon@catmusica.cat.
1: Doncs sí, d'aquí una estoneta encara no tenim ben bé decidit en quin moment ho farem, però procedirem a la revelació del resultat i bé, recollirem totes les vostres participacions per sumar-les en aquest sorteig que a final de mes us otorgarà la possibilitat d'anar a un concert amb un espai cultural més o menys a prop de casa vostra. Intentarem que així sigui. Per tant, us mantindrem informats i ara ja sí, comencem un dia més amb la peça de les 8, obrint una finestra a un món aquàtic imaginari. Sense em fa que els arpegis dels pianos i els reflexos de la corda doncs dibuixin aigua en moviment, transparent i misteriosa. És, esclar, l'Aquarium, una de les miniatures més evocadores del Carnaval dels Animals. La sentim en la versió de Pascal Roger, Cristina Ortiz, la London Sinfonieta i Charles Dutoit.

0: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
1: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
0: Entrades ja a la venda.
2: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.

Doncs de Saint-Saëns i el seu món aquàtic, des del Carnaval dels Animals hem entrat al barroc amb un diàleg ple d'empenta entre dos violins. El darrer moviment del concert per dos violins en la menor d'Antonio Vivaldi. Un concert habitual entre els estudiants, però no per això menys efectiu. En aquest final, Vivaldi encadena imitacions, contrastos i una energia rítmica que sembla no tenir aturador. El sentíem amb la Tafel Music Barroc Orquestra. I ara canviem de paisatge i ens acostem a una de les pàgines més commovedores de Piotr Ilich Tchaikovsky, l'ària de Lenski a Eugeni Onyegin, el monòleg d'un jove que intueix el seu destí i que mira enrere amb tendresa. Aquí, però, la línia cantàbile, la línia protagonista, passa de la veu a les cordes en aquest arranjament de Pavel Lyubodumov, que interpreta l'orquestra de corda Metamorphose.

Francis Poulenc ens ha dut a un univers ben diferent i propi, un punt urbà, brillant i ple d'enginy. Era l'Allegro Vivace, el primer moviment del seu sextet per piano i vents, on combinava aquesta sensació de velocitat, canvis de caràcter i una escriptura doncs, que permet lluir cada instrument sense perdre mai aquest gust per la conversa compartida. I ara abaixem el llum amb una cançó de Clara Schumann, Volkslied, que concentra en pocs minuts la calidesa i la naturalitat de la cançó popular, filtrades, esclar, per la sensibilitat romàntica de l'autora. La sentim en l'arranjament d'Aribert Reimann amb Caterina Conradi i un grup ben proper, el Cosmos Quartet.

De la intimitat de Clara Schumann, doncs hem passat a l'elegància d'una dansa, aquesta gavota de la suite Masque Bergamasque, on Gabriel Fauré mirava cap al segle XVIII amb aquesta música lleugera, clara i refinada, però amb una mirada molt singular. La versió era la de l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigida per Ivor Bolton. I ara hem arribat al punt de les 8:32 i és moment d'entrar per últim cop en el Get This de la setmana.

0: Entrem per últim cop amb aquest disc, perquè dilluns vinent en tindrem un altre, això sí, això no s'atura.
1: Dilluns no,
0: que és festiu. Dimarts tindrem un nou disc de la setmana. Però vaja, ara ja sí, ens situem en aquest entorn coral i amb aquesta base també textual que dona suport a la peça. Per això, doncs, us expliquem que el 1914, en plena Revolució Mexicana, doncs va néixer Octavio Paz, l'escriptor que acabaria convertint-se en una de les veus més importants de la literatura en llengua castellana del segle XX. Va ser poeta, assagista, diplomàtic i va explorar al llarg de tota de la seva obra, la identitat, la història, la solitud i, sobretot, la capacitat de la poesia per revelar dimensions ocultes de la realitat. Precisament, doncs, aquest àlbum de la setmana de Tots els matins del món està dedicat a un dels seus poemes més importants.
1: Així és, Maria. Es tracta del poema Piedra de Sol del 1957, un poema molt extens, de 584 versos, que agafa la forma d'un cercle perquè, al final, ens retorna altra vegada al principi. Uh-huh. Aquesta estructura del poema i la força de les seves imatges van captivar el compositor britànic Joby Talbot, que, en el llibret del disc, comenta que Piedra de Sol és un poema com cap altre. Recorda vivament l'impacte visceral que li va produir quan el va llegir per primera vegada, la immensitat de la visió del poeta, l'enormitat còsmica de les imatges, la intensitat febril i surrealista d'un viatge sensorial a través de l'espai i el temps, de la realitat a la fantasia i de tornada a la realitat, els sobtats moments d'intimitat profundament emotiva que no deixen mai de sorprendre.
0: I és molt interessant perquè aquesta sensació de moviment constant, de no saber ben bé cap on et portarà el poema, també es trasllada a la música. Tens la sensació que la música està sempre avançant, però que alhora torna una vegada i una altra sobre ella mateixa.
1: Exactament. De fet, el mateix Talbot explica que el que més el va impressionar va ser adonar-se, després dels 584 versos, que l'estrofa inicial es repetia i que tot el poema era en realitat un cercle immens sense principi ni final. Fins i tot quan simplement es pronuncien en veu alta, les paraules flueixen i semblen gairebé cantar. El text té un lirisme clar i sinuós que convida la música a entrar-hi, tot i que cadascun dels versos del poema segueix una estructura implacable d'11 síl·labes. Els patrons d'accentuació varien constantment dins de cada vers. Això confereix al poema una energia canviant, inquieta i exploradora, que l'empeny contínuament endavant. Va ser aquesta sensació de fluïdesa interminable i d'impuls incessant la que va inspirar Talbot a convertir Piedra de Sol en una gran obra coral.
0: I potser aquí hi ha Gister una de les claus, no, per entendre aquesta obra, que és que no és només una música que acompanya un poema, sinó que intenta convertir en so aquesta experiència, no, de viatge, de circularitat i de transformació. La música passa per moments de gran intensitat, però també per espais molt íntims.
1: Uh-huh. Amb Sandstone, Joby Talbot ha creat la seva primera gran composició a partir d'un text modern en una llengua diferent de l'anglès. Una obra coral de 70 minuts que recorre l'èxtasi, el dolor, l'amor i la il·luminació i que incorpora una àmplia paleta de textures vocals i instrumentals. El disc ens ofereix aquesta ambiciosa creació que interpreta el cor estatunidenc Conspirare, dirigit pel seu fundador, Craig Hella Johnson. Per tant, ens trobem davant d'un diàleg entre la poesia mexicana i la música contemporània, entre la paraula i el so. Recordem que la música de Joby Talbot ens porta per diferents estats emocionals, de l'èxtasi, de la creació a la desesperació i de la desesperació, finalment, cap a la salvació i la il·luminació. I com a mostra sonora, avui sentirem els 10 minuts finals de l'obra, corresponents precisament a aquest moment de salvació. Puerta del ser, abre tu ser, despierta, quiero seguir ir más allá, i un sauce de cristal, un chopo de agua.

0: Caminar de río que se curva, avança, retrocede, da un rodeo i llega sempre. Aquests són els darrers versos d'aquest poema d'Octavio Paz, Piedra de Sol, i és clar, són els versos finals també d'aquesta obra en què s'ha inspirat el músic Joey Talbot. Sunstone, Piedra de Sol, amb text d'aquest poeta mexicà, que interpretava el cor Conspirare sota la direcció de Craig Hella Johnson i que ha protagonitzat, Esther, el disc de la setmana.
1: Doncs sí. D'aquesta manera, doncs, posem el punt final a aquest recorregut que hem fet amb aquest cor, amb aquesta música de Joey Talbot i amb aquest poema d'Octavio Paz, Piedra de Sol.
0: I tant, a més, us recomanem que si hi torneu aquest disc, ara que ja teniu la referència, doncs busqueu també el text complet del poema per anar-lo llegint mentre s'escolta, perquè és fàcil de trobar allà on ho busqueu i acompanya molt bé i acaba donant també una nova dimensió a tota aquesta construcció musical. I ara, doncs, quan ja passen 3 minutets de 3 quarts de 9 del matí, és moment que ens fa molta il·lusió aquesta temporada, dir bon dia, Anna Ponces.
2: Bon dia, bon dia, Esther, bon dia, Maria.
0: Benvinguda de nou, obrim l'entremats i ho fem amb una mica de música.

0: Doncs bé, aquesta secció dedicada a la música, les arts escèniques i sobretot a les històries que hi ha darrere els escenaris, avui ens deies, Anna, que començarem una sèrie nova, una sèrie dedicada a uns personatges que, curiosament, acostumen a quedar una mica amagats darrere els compositors.
1: Els que escriuen les paraules.
2: Exacte. Els i les llibretistes. Avui comencem amb un llibretista que és una autèntica peça major de la història de l'òpera italiana, Felice Romani.
0: Un nom, Felice Romani, que probablement molta gent no reconeixerà immediatament.
1: Però si diem Norma, la Sonnàmbula, l'Elisir d'Amore, Anna Bolena...
2: Aleshores, la cosa canvia,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: I és que darrere de totes aquestes òperes exitoses hi ha els llibrets de Felice Romani. Perquè avui volem mirar l'òpera des d'un altre lloc. Volem centrar-nos en les paraules que la música necessita per existir com a gènere escènic.
0: Molt bé, doncs comencem pel principi. Què és exactament un llibretista?
2: Doncs mira, jo crec que jo preferiria començar dient què no és. És a dir, no és simplement la persona que escriu unes paraules que després el compositor posa en música.
1: Això seria massa fàcil.
2: I sobretot, seria fals. O sigui, el o la llibretista d'òpera és en realitat, jo diria que una espècie d'arquitecte teatral. És algú que ha de construir una història perquè pugui ser cantada, i això és molt important. No té res a veure amb una altra concepció d'escriure un text. Perquè si en una obra de teatre un personatge ens explica durant 5 minuts, per exemple, el que li ha passat fa una estona, el text que ja ha escrit i la posada en escena que en faci la direcció d'escena és el que decidirà com es desenvolupa aquest relat. És a dir, el tempo que té, el ritme... Però en una òpera, aquest mateix personatge haurà de cantar-ho mentre una orquestra toca i, a més, ho haurà de fer de manera que la música tingui espai propi per desenvolupar-se. És a dir, que el ritme escènic no el decidiran només les paraules i les accions, sinó que també el decidirà la música.
0: Per tant, el llibretista podríem dir que ja està pensant musicalment.
2: Necessàriament. És que encara que no sigui la persona que compon, ha de pensar d'aquesta manera. Ha de pensar en la mètrica, en la longitud dels versos, en les repeticions, en les possibilitats vocals, en la situació dramàtica, és a dir, com tot això es desenvoluparà quan tingui música. I sobretot, ha de saber quan callar.
1: Això últim sembla important, eh?
2: És fonamental, perquè realment en algun moment has de deixar, per dir-ho d'alguna manera, que la música soni. Llavors, jo crec que és una de les grans habilitats del llibretista, no? Ha de saber donar al compositor o compositora el material adequat perquè la música pugui fer alguna cosa que les paraules soles no poden fer. Hi ha un moment en què allò que està explicant el personatge d'òpera no ho expliquen només les paraules, ho explica la música que acompanya o que s'alterna, per dir-ho així, amb les paraules. No? Posem un exemple molt senzill. Si jo dic, estic molt trista perquè t'estimo i ja sé que et perdré, això és informació, per dir-ho així. Però si aquesta frase entra en una determinada estructura poètica, si es repeteix, si canvia una paraula cada cop que la repeteixo, si deixa una vocal oberta perquè el cantant la pugui sostenir, aleshores ja no és només informació. Llavors ja és teatre musical. I una part d'això ho està explicant el contingut del text i una part la manera en què aquest text està dialogant amb la música.
0: És a dir, que el llibretista ha d'escriure ja pensant en la veu.
2: En la veu, en el cos, en l'escena, en la música,
0: coses.
2: En tot.
0: Clar, i per això ens porta una pregunta una mica incòmoda, perquè és per què els llibretistes han quedat tan sovint a l'ombra dels compositors?
2: Doncs perquè la història de l'òpera s'ha explicat... Perquè les guerres s'expliquen des dels vencedors,
0: sí, sí,
2: no?
0: Sí.
2: I la història de l'òpera s'ha explicat molt sovint com una història de grans compositors. I és comprensible, eh? Parlem de Rossini, de Bellini, de Donizetti, de Verdi, de Puccini... Però aquests compositors no treballaven en el buit.
0: Clar.
2: Treballaven sobre textos. Si no n'haguessin tingut, no haurien pogut escriure òperes. I en alguns casos eren textos extraordinaris.
1: I aquí és on Romani és especialment interessant.
2: Sí, perquè Felice Romani ens permet entendre perfectament aquesta relació, no?, entre compositor i llibretista. Ell no és un simple autor de lletres. És un escriptor amb una formació literària molt sòlida, és un home de teatre i un professional molt sol·licitat a l'època. Va escriure una quantitat ingent de llibrets.
0: Vale, quan dius ingent, què vols dir? Quants? De què estem parlant?
2: Vull dir que va escriure durant molt poc temps a la seva vida i que els catàlegs moderns en documenten aproximadament 90.
1: 90?
2: Sí. Sí, sí, i això també ens diu una cosa important sobre el sistema operístic del moment. Romani no escrivia un llibret i després s'esperava tranquil·lament que algun compositor el descobrís, no? Hi havia càrrecs, hi havia terminis, hi havia empresaris, teatres que feien programacions, que dialogaven entre elles, cantants, compositors, i moltes vegades estava fent diversos projectes al mateix temps.
0: I això ja sona una mica més a indústria, que no pas a inspiració romàntica, aquella cosa idealitzada, no?
2: És que ho és, és que ho és. L'òpera italiana de la primera meitat del segle XIX, que és l'època en què va escriure Felice Romani, és una indústria teatral potentíssima. I Romani és un professional dintre d'aquesta indústria.

0: Estem sentint una de les obres més famoses de Felice Romani, l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, concretament Quanto è bella e quanto è cara, de l'àrea d'Anne Morino, el personatge masculí protagonista, tenor. És un bon exemple que ens permet veure com un personatge es presenta davant nostre amb una gran simplicitat. El text és clar, molt senzill, molt immediat, gairebé ingenu. Quanto è bella, quanto è cara. No? És la cara de atònit que li queda al personatge quan veu a la dona que li agrada. I aquesta simplicitat és molt útil pel compositor a l'hora de pensar una melodia.
1: Clar, és interessant perquè quan escoltes aquesta música costa imaginar tot el treball que hi ha abans d'arribar fins aquí.
2: Sí, perquè quan pensem en els compositors en general ja ens imaginem el seu bagatge, no? una formació musical sòlida, l'estudi d'un instrument, no? Des de la infantesa, però com es forma un llibretista?
0: Doncs hi ha tota mena de recorreguts personals que han portat a la gent a ser llibretistes. Però Felice Romani, per exemple, és el que se'n diu un home de lletres. No? Ell neix a Gènova el 31 de gener de 1788, estudia llengües clàssiques i literatura i des de molt jove es mou en ambients literaris.
1: I com arriba a l'òpera?
0: Doncs mira, comença a treballar com a llibretista una mica per casualitat, anem a dir així, la dècada del 1810. I escriu fins a finals dels anys 30, és a dir, que no arriben a ser dues dècades senceres. El 1813 col·labora amb Giovanni Simoni Mayr i a partir d'aquí la seva carrera es dispara i entra en contacte amb alguns dels grans compositors de la seva generació, Rossini, Meyerbeer, Mercadante, Donizetti i sobretot,
2: imaginem, Bellini. No?
0: Exacte, Bellini. I és que la relació entre Romani i Vincenzo Bellini és, jo diria, una de les grans associacions creatives de l'òpera italiana.
1: Per què diries que funcionaven tan bé junts?
0: Doncs mira, jo diria que Bellini necessitava una cosa que Romani sabia proporcionar-li molt bé. Necessitava situacions dramàtiques que tinguessin una gran intensitat emocional i que estiguessin expressades amb una llengua extraordinàriament cantable. Perquè Bellini és el mestre de la melodia, diguéssim. No? Llavors, si pensem en la seva música, te n'adones ràpidament que la música necessita espai, que necessita que la frase vocal pugui respirar, allargar-se, convertir-se en aquestes melodies màgiques. I Romani sabia escriure versos que permetien això.
2: Però Bellini també tenia fama de ser molt exigent amb els llibrets, no? I amb els llibretistes, també.
0: Sí, sí, sí. I això també ens porta a una altra idea important de la vida del llibretista, que és que la relació entre compositor i llibretista no és sempre idíl·lica. De fet, pot ser una batalla.
1: Una batalla?
0: Doncs sí, sí, sí, una batalla constant, però no només amb els compositors, perquè a vegades et trobes que el compositor o la compositora vol una cosa, però en aquella època, per exemple, el cantant en volia una altra i s'escrivia per un cantant que estava viu i que estava davant teu. L'empresari en volia una tercera. El censor, clar, la censura també era
1: clar,
0: important,
1: també
0: podia voler una quarta cosa. I, de fet, el llibretista intentava que tot això es convertís en una obra coherent.

0: Sap greu, tallar-ho, però si no, no avançaríem. I si parlem de Romani i Bellini, és impossible no arribar aquí.
1: Exacte. Casta diva de norma. I aquí voldria que ens fixéssim en una cosa. En la manera, no només com el text explica una història, sinó com el text crea una atmosfera abans que la música l'ompli. És a dir, aquesta ària està molt preparada des del llibret. No te l'escoltaries així si no fos que tots els personatges abans estan generant una expectativa enorme de que això passi. Uh-huh. I llavors tens l'ambient perfecte per crear màgia amb la música. El personatge de Norma està invocant a la lluna, la natura, que és una força gairebé sagrada. No està simplement cantant una ària, no? Jo diria que està construint un ritual que no només és el ritual dintre de la història del personatge, sinó un ritual en la manera com es forma aquesta cançó. És a dir, com aquesta cançó quasi neix com si naixés una font de la terra, no? Uh-huh. I això també és feina del llibretista. És a dir, crear aquesta situació perquè un tipus determinat de música, anem a dir-ne excelsa, pugui existir.
2: És que quan escoltes això, la veritat és que costa pensar que el text sigui només un suport, no?
1: I no ho és. És a dir, a Norma Romani està construint un personatge extraordinàriament complex. Norma és una sacerdotessa, mare, amant, líder política. És una dona que està atrapada, jo diria, entre vides incompatibles. I això és interessant, perquè l'òpera necessita que el conflicte sigui cantable, és a dir, tenir moltes punxes. No podem tenir una novel·la psicològica de 500 pàgines que t'explica la situació, el nus que té a dintre la Norma. Ho hem de concentrar tot.
0: En dues hores, o en tres.
1: Exacte.
0: O en quatre, o en cinc.
1: A vegades en cinc, exacte. I aquesta és una de les grans operacions del llibretista. Jo crec que Wagner, com que es feia els llibrets a ell mateix, ja potser no feia aquest exercici.
2: No feia el filtre, sí, no ho filtrava tant.
1: Però el llibretista ha de concentrar. Una situació narrativa molt gran s'ha de convertir en una escena molt concreta. Una relació molt complexa s'ha de convertir en un duet. Una crisi emocional d'un personatge s'ha de convertir en una ària. Una revolta política pot acabar convertida en un concertant.
2: Clar, però com treballava Felice Romani?
1: Doncs jo crec que aquí tenim un tema molt interessant. És a dir, Romani podia partir sempre d'una obra literària, d'un drama anterior, d'una tradició teatral, d'un argument que ja circulava, perquè no tenia la concepció moderna que tenim avui en dia del guió original. Mm-hmm. És a dir, l'originalitat estava col·locada en un altre lloc, no? Els llibretistes de l'època el que feien era transformar materials previs i l'originalitat era connectar-los amb una cosa nova que estava naixent, és a dir, amb un tipus d'òpera que estava naixent. Mm-hmm.
0: És a dir, agafen una història i la converteixen en una altra cosa.
1: Exactament. I convertir una història en òpera vol dir també pensar tot el que queda fora d'aquesta història. Això és fonamental. Quines escenes necessita l'òpera i quines no. Si els llibretistes no haguessin fet aquest filtre, com passa una obra de teatre a una òpera i decidir què hi ha d'haver i què no hi ha d'haver a una òpera, el gènere no s'hagués construït. És a dir, quins personatges es poden eliminar, on es posa un duet, on es posa l'ària, quan entra el cor, quan necessites que una trama avanci o quan es pot aturar perquè un personatge expressi una emoció. Això és dramatúrgia, i dramatúrgia pensada per la música.
2: Uh-huh. I aquí hi ha una cosa que sempre m'ha fascinat, que és que en una òpera, quan algú canta una ària de 8 minuts, argumentalment és que no ha passat gairebé res.
1: Exacte. I especialment en el bel canto, diguéssim, que és el gènere que estem tractant. Però, en canvi, emocionalment pot haver passat tot. Uh-huh. És a dir, abans i després d'aquesta ària estem en un altre lloc amb el personatge, i aquesta és la paradoxa. I també quan algú ha de fer la direcció d'escena d'això avui en dia, ha d'entendre que aquest és l'objectiu. Vivim en un món en què l'espectador esperem que tota l'estona hi hagi acció, i no sempre va d'això. Llavors, el llibretista és algú que sap distingir entre temps narratiu i temps emocional. Hi ha en un personatge, per exemple, com dèiem, es pot passar una pàgina sencera sense fer avançar l'acció, però en acabar aquesta pàgina, de fet, en acabar la primera pàgina d'aquesta diva que estem sentint, tu ja t'ha canviat la percepció que tens del personatge. Uh-huh. I això passa constantment amb els llibrets de Felice Romani.
2: Clar, abans dèiem que Romani era un professional i la quantitat de feina, no?, que arriba a assumir és al·lucinant.
1: Sí, especialment entre 1831 i 1834, que són els seus anys top. Uh-huh. En aquells anys escriu una sèrie de llibrets que avui considerem essencials a la història de l'òpera italiana. Norma, l'Elisir d'Amore, Beatrice di Tenda, Lucrezia Borgia, i això només és una part.
0: I al mateix temps està treballant amb compositors diferents.
1: Sí, uh-huh. I això també ens enfoca un altre un altre element, una altra cosa molt important del perfil del llibretista. Un bon llibretista ha de saber adaptar-se a un compositor. És a dir, no pots escriure exactament igual per a Bellini que per a Donizetti, ni pots pensar igual en un drama seriós que en una comèdia. Mm-hmm.
0: Per tant, Romani no té una única veu.
1: Jo diria que té una veu literària pròpia, però que és prou flexible per posar-la al servei de diferents situacions musicals.

0: A veure, arriba Luciano aquí a Pavarotti amb la furtiva, això és Greatest Hits, eh?
1: Total.
2: I és que, és que, a més, Felice Romani era el llibretista dels grans èxits.
1: Totalment. I us he posat aquesta àrea perquè em sembla un fragment fantàstic per entendre el que per mi seria la idea central de la secció d'avui. El llibretista no només explica una història. El llibretista construeix les condicions perquè un personatge, i fins i tot jo diria perquè una música pugui revelar-se per si sola i néixer. I Akine Morino deixa de ser un personatge ingenu, com el que havíem sentit a l'àrea del principi, i còmic, i apareix en ell una emoció molt més íntima.
2: I després d'aquesta tongada d'èxits que ens comentaves abans, Anna, què fa Felice Romani?
1: Doncs després d'aquests anys d'èxit, com dèiem, deixa pràcticament el món del llibret.
0: Ah, sí? Així?
1: Sí, sí.
0: Així,
1: així de cop. Sí, sí. El 1834 accepta un encàrrec a Turí com a director i redactor de la Gazzetta Piemontese i pràcticament deixa d'escriure llibrets.
0: Com devia estar ja els compositors, també t'ho dic, eh? Però vaja, abans que deies que un llibretista ha de saber callar, doncs sembla que Felice Romani també va saber retirar-se.
1: Totalment. No? I jo, de fet, he d'aprendre a saber quan s'ha d'acabar la secció, perquè estic aquí mirant el rellotge, pensava, jo em poso aquí xerrar de llibretistes i no puc parar. Però no voldria plegar sense posar-vos l'ària que per mi té una de les frases musicals més boniques de la història i no existiria si no hi hagués una frase gramatical molt ben pensada per poder cantar-la. I és l'ària A non crede a mirarti de la Sonàmbula.
2: Fantàstic.
0: Doncs que bé, Anna. Ens agrada molt que hagis tornat aquí.
1: A mi també.
0: Anem a sentir doncs, aquesta àrea de la Sonàmbula i moltes gràcies.
2: Que vagi bé i fins d'aquí 15 dies.
1: Fins d'aquí 15 dies.

0: Catalunya Música.
1: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
2: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka. A Catalunya Música.
0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
7: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: perill, adolescents i nens a prop.
1: El violí vermell.
2: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
3: Les 9 i 12 minuts i obrim el nostre segon tram de selecció musical amb Robert Schumann i el final de la seva quarta sinfonia. Un moviment que arrenca lentament, com si la música reunís forces i acaba desplegant una energia lluminosa imparable. Música concebuda com un continu, com un devessall sense interrupcions, i és per això que nosaltres ens quedarem tan sols amb un fragment, els seus darrers compassos. Sentim-los en la interpretació de l'Staatskapelle de Dresden, dirigida per Christian Thielemann.

Final lluminós, optimista i rotund, el d'aquesta quarta sinfonia de Robert Schumann. L'interpretava a la Staatskapelle de Dresden, dirigida per Christian Thielemann. I després d'aquesta estona d'expansió simfònica, doncs entrem a un espai més atmosfèric, també molt més actual, a Refract One Radiate. Rebecca Dale treballa la llum com si fos matèria sonora. Hi haurà capes que apareixen, que es transformen, que s'escampen. Una música, doncs, contemplativa i escrita amb gran sensibilitat.

Hem tornat al barroc per uns minuts amb el darrer moviment de la sonata per violí en do menor de Johann Sebastian Bach. El vivatge d'aquesta sonata és àgil, és intens, amb el violí i el teclat doncs, avançant en aquest diàleg tan precís. I hem volgut rescatar justament aquesta versió que sentíem, la del clavecinista Philippe Grisbard, amb qui sentíem també a Johannes Premzola com a violinista. Hem triat justament aquesta gravació perquè Premzola, si recordeu, el vam tenir la setmana passada com a protagonista del disc de la setmana, però en aquell cas tocant la viola i hem volgut d'acostar-nos-hi en aquesta altra vessant instrumental. I ara, doncs, una música que sembla voler suspendre el temps. Eric Whittaker, que parteix d'una idea de William Blake, veure l'eternitat en una hora, per construir un paisatge coral ampli i lluminós. En aquest últim moviment, veus i violoncel respiren juntes amb una calma gairebé ingràvida. Això és In an Hour amb els Eric Whittaker Singers.

Doncs així sonava aquest fragment In an Hour al final de L'eternitat en una hora, una obra inspirada per William Blake i composta per Eric Whittaker amb els seus Eric Whittaker Singers en aquesta gravació força recent, la veritat. I ara continuem endavant i ho fem sense moure'ns dels Estats Units. Gràcies a la compositora nord-americana Jennifer Higdon, sentirem la fanfara de la seva obra Dance Card. Es titula Rocco's Rumpus i conté aquesta emoció de l'anticipació d'una vetllada de ball. L'interpreta la Chicago Sinfonieta, dirigida per Mei-Yan Chen.

0: Doncs així sonava aquest raucus rompos de Jennifer Higdon, energia ben carregada de llum, per donar pas avui a la nostra conversa del dia.
1: La clàssica no és un luxe, és oxigen. Tots els matins del món.
2: Avui, a Tots els matins del món, conversem amb l'escriptor Joan Tudó. Va néixer a la Sénia l'any 1977 i ha conreat la poesia, la narrativa, l'assaig i el conte. És autor d'obres com L'horitzó primer, La verda és porta, Guia sentimental del Delta de l'Ebre o el recull de contes La dolçor de viure, Premi Ciutat de Barcelona el 2025, a més de col·laborar a l'Avenç, en revista d'història i cultura. Aquest mes s'ha publicat el seu nou llibre, L'instant de perill, amb el qual s'inaugura la col·lecció Llibres dels fets de l'editorial H.I.O., una obra que combina memòria personal, crònica col·lectiva i reflexió sobre el pas del temps a partir d'un episodi cabdal de la història recent de les Terres de l'Ebre, l'Assemblea Fundacional de la Plataforma en Defensa de l'Ebre l'any 2000 i la mobilització ciutadana contra el Pla Hidrològic Nacional i el transvasament de l'Ebre. Bon dia i benvingut, Joan.
3: Hola, bon dia.
2: 25 anys després d'aquells fets, i vas tornar per mirar-los en perspectiva del temps, però també des de la memòria personal, per escriure aquest llibre, L'instant de perill, que dius que no és un llibre sobre el transvasament, sinó a partir del transvasament.
3: Sí, bueno, això és una prevenció també, és una prevenció de riscos. Clar, a mi m'han demanat, era un encàrrec, realment, hi havia una idea que tenia l'editor, l'Eduard Hurtado, que era fer una col·lecció de llibres de testimonis sobre un fet històric, algú que has viscut un fet històric i expliques el que havia vist. Clar, hi ha un moment en què jo, per qüestions de temps, per el que és l'ambició del projecte i tot, doncs no puc plantejar-me el que hauria sigut la primera idea, que és fer la història del moviment contra el transvasament. Això no tinc temps, no tinc abast, no tinc la possibilitat. El que únic que puc fer és explicar el que vaig veure jo, limitar-me al meu punt de vista i utilitzar-lo com a punt de partida per a fer una reflexió sobre altres coses, una mica. O sigui, no tant fer el llibre definitiu sobre el transvasament, que no crec que sigui possible actualment, sinó una meditació sobre el que implica. Aquesta també la m'ho relaciono en lo fet al llarg del temps. És a dir, és una cosa que vaig viure en un moment determinat, que va ser el més a prop que he estat mai d'estar en política. I el que vaig poder veure en aquell moment ha sigut una cosa bastant determinant després, sempre que he votat i sempre que he fet de ciutadà.
2: Fins a quin punt la memòria és un material fiable per escriure un llibre? No sé si... Què era més important per tu, ser fidel als fets o als records que en conservaves?
3: Això, clar, això és la pregunta inicial. Això, de fet, com que ja partixo de la idea d'explicar els meus records, el que m'he de plantejar d'entrada també és quin filtre hi poso, qui és el que jo recordo d'allò. També m'has anat trobant contínuament quan la mínima documentació que vaig fer i la mínima investigació, m'has trobant amics i parlàvem del que recordàvem i resulta que no recordàvem el mateix. Hi havia coses que ens recordaven d'una manera, no les recordaven, no les recordava jo, viceversa. Hi havia totes les possibilitats. I el que veus de seguida és que que d'alguna manera el que recordes potser no són tant els fets com el record que en tens.
2: Clar.
3: Sempre hi ha un... que no puc aspirar o pretendre haver dit la veritat sobre allò, sinó que és més honest establir que jo recordo això.
2: Suposo que aquí...
3: I potser en altres veus, en un diàleg, en algú que aporta la seva visió i entre tots doncs, podem arribar a una cosa semblant.
2: I suposo que aquí la part emocional també hi té alguna cosa a veure.
3: Sí, passa que jo he tendit a moderar-la, a no deixar-me dur per això, intentar ser una mica més honest, com a mínim. Sincer no seria la paraula, però honest sí. Després hi ha una cosa que sí, que és que hi ha una part emocional que està a l'origen de tot, i està, crec que bastant explicat, que és que al principi de tot hi ha un moviment de ràbia, un impuls d'indignació, de fet.
2: Clar, el llibre parles molt, d'aquesta ràbia. Dius, jo no hi era, insisteixo, tot plegat ho llegia al diari, ho veia a les notícies, m'ho explicaven quan baixava algun cap de setmana, i de tot plegat la part que millor conec és la de la ràbia. És un fragment d'aquest llibre, de l'instant de perill. Dius que la ràbia la puc entendre, dius, molt bé. Has viscut molts moments de ràbia a la teva vida?
3: No, soc una persona generalment molt pacífica, molt calmada, però sí, és veritat que, per exemple, en aquell cas, també és un cas fins i tot curiós, és a dir, realment quan, si he fet aquest llibre és perquè finalment doncs, vaig anar a reunions, vaig ajudar a muntar manifestacions, vaig ser activista, diguéssim, que no és la meva actitud habitual. Era un cas que estava prou emprenyat. Sí, estava molt, no em cabia al cap que volguessin fer aquell projecte i aquella cosa que volien fer. I diguéssim que va ser prou indignant, diguéssim, com per a passar l'acció.
0: Sí, doncs mira, Joan, bon dia. M'incorporo a la conversa per portar-te la part musical de tot plegat. I és que nosaltres t'hem volgut fer jugar una mica amb nosaltres i amb la música clàssica i t'hem fet arribar unes quantes peces. Sentim-ne la primera i la comentem.

0: Doncs això que sentim és música de Clements de Grandval, és un lament per corn anglès i piano. I Joan, d'entrada, sempre ens agrada preguntar i dir què t'ha semblat aquesta peça, què et recorda, què et desperta?
1: Això, bueno, jo no coneixia per a res aquesta compositora, però no m'hi he sentit mai. És una música així trista, melancòlica, suposo.
0: Sí, i tant.
1: És molt curiós. És una època, a més, això sí que és veritat, que això és, sense les primeres notes, és una època que, diguéssim, jo pels meus gustos musicals me la salto.
0: Bé, cap problema. Això no, és no ser honest, com deies abans, perfecte. I davant de la novetat, per exemple, com et situes si a l'hora d'escriure, per exemple, si has de tractar, en aquest cas, vas enrere, però si haguessis de tractar un tema contemporani, veure, abans ens deies, no?, la història aquesta del transvasament no està acabada, no és possible fer un llibre ara que el ja ho reculli tot. Quina posició prens davant de la novetat? Ets una persona cauta? Ets una persona més aviat exploradora? Com et definiries?
1: Jo, sobretot, passa que tinc molt poca fantasia. És a dir, imaginació, que no és el mateix, sí que en tinc, però fantasia, allò de que em donés una pàgina en blanc i jo sàpiga crear un univers del no-res, no ho sé fer. Aleshores, la veritat és que contra una novetat, una cosa inconcebible, jo el primer que faria seria quedar-me un momentet allò de veure i observar, mirar què passa, o escoltar, també. Intentar buscar els topants i després ja ho explicarem, després ja ho escriurem.
2: L'instant de perill, per què l'instant de perill?
1: Això, no sé en quin moment va sortir, però realment hi havia una cosa que tenia molt orientant-me, que és un text de Walter Benjamin, que és sobre el concepte d'història. Hi ha un moment d'allí en què ell parla sobre el materialisme històric, és un text d'aquella època, de l'època dura del comunisme, per dir-ho així. I hi ha un moment que parla que el materialisme històric es tracta de llegir històricament, llegir políticament la història, seria intentar atrapar-la quan, en el moment que ella pegueja un instant de perill. En el moment que tu estàs en perill, el mateix que va passar, fer-lo trasbassament és un bon exemple. Les Terres de l'Ebre, que en diem així finalment, ben bé no acabaven d'existir, és una cosa que una noció que anava formant-se. De fet, el llibre també ho explico, que al llarg dels anys 90 s'havia anat com a formant una consciència d'identitat, però no havia acabat de quallar i no va quallar, de fet, fins que no va haver l'amenaça del trasbassament. Del segon trasbassament, perquè no era el primer.
2: Sí, sí.
1: I com va haver aquesta segona amenaça, la idea aquesta de portar l'aigua de l'Ebre a Múrcia, va ser el moment que de sobte la gent se va mirar a si mateixa a l'espill, o va mirar enrere, i va pensar, nosaltres som aquests. som aquesta gent, que som d'esta manera, que som d'això, i tots estem junts i tots estem al mateix lloc. Llavors així es va crear una identitat. De fet, crec que el trasbassament és un cas molt clar del fet que l'instant de perill, aquell moment que estàs en perill, és quan tu pots entendre la història. També lliga una mica en una frase que de Pla, que al principi del llibre també, que és que la memòria, allò que diem abans del record, de vegades també està molt lligada al moment en què tu has tingut por, al moment en què tu has tingut un moment de pànic o allò. Allò se't queda fixat, a la memòria.
2: També hi ha en un moment del llibre, dius, la desgràcia en si mateixa és terrible, però sovint obre la possibilitat a un canvi, perquè les autoritats han fracassat i han perdut la capacitat d'actuar, ja que les necessitats de resoldre problemes és urgent i està en mans de la gent del carrer. Sovint, quan proporcionen aquest suport, aquestes persones descobreixen noves capacitats en si mateixes i creen noves complicitats entre elles, de manera que no només es dona ajuda, sinó que es desperten altres sentits d'identitat, societat i possibilitat. Encara confia, Joan, en la capacitat de la societat per autoorganitzar-se davant una crisi?
1: Sí. De fet, mira, des de que acabava el llibre, que al final el vaig acabar fa uns mesos, i després hi ha hagut treball editorial, i les coses, i després hi ha publicar-ho. Tu mira totes les coses que passen ara mateix a França o a Espanya, estan acampant-se, d'estudiants manifestant-se. Jo sí que confio que el col·lectiu, diguéssim, el conjunt col·lectiu sap pot organitzar-se i fet organitzar-se millor que no dirigits per un líder individual.
0: Ara em sap greu entrar per, després d'aquesta dosi d'optimisme amb una peça com la que tenim preparada, però vaja, no passa res, canviem d'atmosfera i a veure què passa.

0: Aquí ens movem una mica més cap enrere amb aquest barroc francès de Messi de Saint Colomb amb la peça Le Plaire, i qui l'interpreta és Jordi Savall des de la banda sonora de Tots els matins del món. Aquí tenim potser aquesta visió sonora d'un record. No sé si quan escrius t'acompanyes de música, Joan.
1: Pues justament m'acompanyo d'aquesta música, vete tu.
0: Ara m'has deixat parada. M'encanta quan passen aquestes coses.
1: Sí, no, realment, la música de Tots els matins del món, hi ha la particularitat de... Tots els matins del món, pel·lícula, vull dir.
0: Sí.
1: La particularitat de... Que per una banda, jo havia tocat una part, o sigui, en una altra vida jo havia sigut violinista. Estava en conjunt instrumental i tocava en la marxa de Lulí, que sona al principi.
0: Sí, del principi de tot, quan s'obre la pel·lícula, sí.
1: Allò on t'estic enviades a descobrir el disc, i al llarg del temps vaig descobrir que era una música molt tranquil·la que anava molt bé de fons per anar treballant. Una qualitat que té, no molesta, no fa nosa, t'acompanya, saps?
0: Meravellós, l'hem encertat de plèster avui.
2: Doncs sí, ho deies, eh? De fet, llegint aquest llibre, podem saber que has tingut un passat relacionat amb la música, perquè tu vas estudiar música des de ben petit.
1: Sí. Això, bueno, això allà a la Sénia, quan hi ha dues escoles de música per a només 5.000 habitants, els nens senyencs surten aprenent sabent música una mica per defecte. I en el meu cas, doncs, jo estava en una de les dues escoles de música i doncs, vaig cantar a la coral, vaig tocar el violí, vaig fracassar estrepitosament com a violinista, també ho diré, i després vaig tocar la dolçaina.
2: Clar, hi ha un fragment del llibre que dius: ser músic, això sí, tenia l'avantatge de donar-me alguna cosa a fer en aquelles manifestacions en què, si no fos per això, no hi hauria tingut gran cosa a pelar. No volia fotre crits, no volia crear càntics. I tocava la dolçaina, i batia algun tambor. I així hi trobava un lloc, una funció. Després, quan vaig deixar la música, ja mai més he sabut què fer al mig d'una manifestació.
1: Sí,
2: ja no la toques. Ja no toques la dolçaina.
1: No, això jo vaig deixar... Hi va haver un moment en la vida en què que teníem temps disponible, i el temps disponible o bé ensejava un instrument o bé em dedicava a escriure, i vaig optar per escriure.
2: Però la guardes?
1: Sí, allà al poble, a casa dels meus pares. Sí,
2: i de qui és? Qui te la va fer, la dolçaina?
1: Això? És que ara no recordo el nom, és, ja quedaré malament, però... Això va fer un luthier de Riudoms. Això va ser un moment a principis dels 90 que van decidir tornar a recuperar la dolçaina que s'havia tocat al meu poble abans, i després s'havia perdut. Allò de l'època de fer el modern. Però bueno, a principis dels 90 van molt recuperar-ho i van començar amb dolçaines normals i corrents. El que passa és que després van descobrir que les dolçaines de la Sénia eren especials. L'instrument de la Sénia tenia alguna cosa diferent. Llavors van fer un treball de restauració arqueològica i van trobar un senyor de Riudoms, que no aconsegueixo recordar el nom, pobre, i mos va fer una dolçaina especial de la Sénia.
2: Sí.
1: És la que jo tinc.
2: Perfecte. Joan, el transvasament és el tema central del llibre, o més aviat és una excusa per parlar d'altres qüestions com la democràcia, la participació política, per parlar de territori, de memòria, de medi ambient?
1: En això, mira, és a dir, el fet que heu ficat música de Tots els matins del món, pel·lícula, té una gràcia afegida, que és que Tots els matins del món, al final, és una novel·la de Pascal Quignard, una novel·la que jo no he llegit, curiosament, però, bueno, però Pascal Quignard té una mena de llibres diferents, que no són ben bé novel·les, sinó que són com una mena d'assajos o diaris o anotacions, que és ben bé la mena de llibre que jo he fet. És un llibre, diguéssim, que en aquest cas té un pretext mínim, que és el trasbassament, però després té la llibertat de marxar en qualsevol direcció temàtica que vulguis. Que pots parlar de Proust, per exemple, d'una novel·la de Stendhal, qualsevol direcció temàtica, però diguéssim que una mica segons les meves manies i els meus tics. I aquí, realment, com que el trasbassament, diguéssim que no... és un gran tema, però diguéssim que no és... És un gran tema que a mi em supera de molt i està molt lluny de les meves competències. També, i on hi ha el que he viscut, el llibre tindria 30 pàgines.
0: Doncs, Joan...
1: Vaig afegir moltes reflexions i moltes coses així.
0: Clar, ara el que estava jo pensant és que serà difícil que repetim aquesta sincronia màgica que hem tingut amb la banda sonora de Tots els matins del món, però sí que volem compartir amb tu una peça més.

0: Doncs això és Carol Ann's Welcome, forma part d'un disc que es diu Songs from the North Country, és amb François Lazarevich, aquest flautista virtuosíssim, i aquí al programa l'hem descobert fa uns dies, i jo personalment fa uns dies que no puc parar de sentir-lo i de no me'l trec del cap. No sé si aquest tipus de música també connecta. Clar, jo quan l'escolto penso molt en la connexió amb la terra, amb la natura, amb tot aquest tipus d'energia del territori, i clar, quan vaig saber que parlàvem amb tu, vaig dir, anem a proposar-li en Joan Tudó, a veure quina sensació li transmet.
1: Pues a mi, curiosament, me sembla com a música de guerra.
0: De
1: guerra, vull dir, de guerra, vull dir de Barry Lyndon, saps?
0: Uh-huh. Ah, clar,
1: de
0: també.
1: De guerra, aquelles del segle XVIII. Uh-huh. Potser també és una mica, pot ser perquè la coberta del disc surt un senyor així vestit com d'aquella època. Però té una espècie de cosa, aquella molt curiosa, d'aquelles músiques en aquell moment, les que fan servir ells per animar-se.
0: Doncs mira.
1: Nosaltres mateixos també portàvem música, només que no era així.
2: Mirant-ho en perspectiva, Joan, creus que aquelles mobilitzacions que es van fer també van transformar la consciència cultural i identitària del territori? És a dir, sense aquella lluita, les Terres de l'Ebre serien diferents avui dia?
1: Sí, això em sembla evident. Hi ha una cosa divertida, que és que l'editor, quan va fer l'encàrrec, hi ha més llibres que seran com aquestes, i sobre altres fets històrics. Però ell sí que em va dir una cosa, que és que ell volia que sortís l'altrevesament, perquè era dels pocs casos que coneixia d'una victòria. És a dir, tots els altres són desfetes. Tots són fracassos aquí. Però en aquell cas, diguéssim, que és un cas en què em vam sortir. Vam parar l'altrevesament. I, a més, va haver el retop de descobrir una mica qui érem, de tenir una personalitat al món, etc. Que després n'han fet el que n'haurem fet. Però en aquell moment va ser una espècie de descoberta que la nostra manera de parlar era igual de digna que una altra, que teníem música d'allà, que teníem literatura d'allà, totes aquestes coses.
2: Uh-huh. És un bon llibre per als joves que no van viure aquelles mobilitzacions?
1: Ah, això no em toca dir-ho a mi. No ho sé, tampoc no estic al lloc dels joves d'avui en dia, que són una cosa completament enigmàtica. Suposo que potser els va bé pels seus moments en què s'emprenyen, el que sí que potser veran coses que no han de fer.
2: Uh-huh. A partir de l'instant de perill, es poden entendre moltes coses del present, de l'ara?
1: Mira, jo crec que sí, perquè hi ha una idea que tinc constantment, que és que com que després del... de lo nostre. Va haver el que va ser el procés, el procés d'independència. Uh-huh. Van haver moltes coses, i per això és el que deia abans, de que després a mi m'ha servit a la vida. Van haver moltes coses que eren el mateix. És a dir, tu veus que era pràcticament una repetició. Com si tornés a passar el mateix una altra vegada, com si els diguéssim els polítics diguéssim que fessin el mateix, com si les mentides fossin semblants, etc. Aleshores, sí que és veritat que diuen que un jove d'avui en dia és probable que torni a trobar-se per tercera vegada el mateix, una altra vegada. Potser el llibre pot servir per aquí.
2: Dius, vaig somiar al principi que allò era un combat entre víctimes i botxins, entre bons i dolents. El que crec que vaig descobrir allà, i és un descobriment paorós, és la labilitat d'aquestes categories, la flexibilitat amb què es transmuden i s'intercanvien, la fluïdesa amb què una esdevé l'altra, fins a esdevenir un aiguabarreig. Què més has descobert o a quines altres conclusions has arribat després d'escriure l'instant de perill?
1: Pues una d'elles segurament és que intentaré evitar per tots els mitjans fer-me periodista, fer mai més de periodista. Però realment quan els editors t'encomanen un llibre, fan un encàrrec així, tendeix a ser un encàrrec molt periodístic. Uh-huh. Té un vessant periodístic. I jo realment no sóc periodista, jo no sé entrevistar gent, no sé comentar-me. Realment, encara que hagués dit abans que tinc poca fantasia, etcètera, estic més còmode, segons com, fent ficció. Perquè realment aquí el fet de tractar segons fets reals implica una responsabilitat, allò d'intentar dir la veritat, intentar ser honest, el que hem anat dient. Uh-huh. Implica una responsabilitat respecte a una gent que passava per allí moltes vegades. O sigui, jo, per exemple, he utilitzat molt pocs noms i he explicat molt poques coses personals sobre la gent que hi érem, una mica per por d'això, perquè tinc una responsabilitat que tinc d'explicar la història d'ells, quan potser l'haurien d'explicar ells.
2: Cal mantenir el debat sobre el riu, el delta i la gestió de l'aigua?
1: Sí, evidentment. És a dir, ara mateix, aquí portem una setmana que tot s'enfonava, que tot s'inundava, estava plovent, que s'hi havia huracans, etc. I tot això és exactament la mateixa història del que va passar aleshores. Si tens un univers natural, tu vols alterar-lo per interessos econòmics i, diguéssim, i de vegades sense pensar massa en les conseqüències. I les conseqüències de les formes de vida d'aquell moment són les que estem vivint ara. I les nostres formes de vida les determinaran les d'aquí 50 anys.
0: I tant. Doncs Joan Tudó, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat avui d'aquest instant de perill, aquest llibre acabat de publicar fa ben poquet. I res, moltíssimes gràcies per compartir aquest temps amb nosaltres. Que vagi tot molt bé i fins aviat.
2: Adéu-siau.
1: Sí, bé.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La tercera simfonia de Mahler amb Adam Fischer. Dijous 22 d'octubre a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
3: Doncs 5 minuts ens separen de les 10 del matí, però ja ha passat, vull dir, ja són les 10 i 5 minuts, és el que volíem dir. Avui és divendres 9 d'octubre. I bé, Esther, ja portem... Ja hem creuat la barrera de les dues horetes de programa, hem entrat a la nostra tercera i última hora. Avui ens ha visitat l'Anna Ponces, hem parlat ara mateix amb en Joan Tudó i encara ens queda una visita aquí a l'estudi.
4: Doncs sí, la d'en Carles Marigó, pianista, compositor i sobretot improvisador amb Sobre la marxa, perquè és així. Tot va sobre la marxa.
3: Sí, esperem que no ens rebentin massa la secció i l'estructura del programa avui, i però que sí, que segur que ens ho passarem molt bé. I ara que el que estic pensant és que al principi del programa ho hem anunciat, que avui hem de revelar la resolució de les fake news, aquesta secció que fem cada setmana, on els divendres, bé, la resolució, i els dimarts, volia dir, exposem una història de la música clàssica per sotmetre-la a debat, primer, de les integrants de l'equip del programa i després de vosaltres, oients. Per tant, sentim una mica de resum de què va passar aquest dimarts i ara parlem de què ha passat després. Avui us porto una història protagonitzada per un dels músics més famosos i enigmàtics del segle XIX, que va ser Niccolò Paganini. L'any 1840, Paganini va morir a Niça, les autoritats eclesiàstiques van negar-li que fos enterrat en terra consagrada. El cos va ser embalsamat i va quedar dipositat al soterrani de la casa on havia mort. I allò que havia de ser, doncs, provisional, doncs ens va acabar convertint en una odissea de... dècades.
5: Embalsamat, tot.
3: Embalsamat, sí, clar, tot.
5: Clar, tot.
4: Que no va ser una part.
5: I on el guardaven?
4: Aquesta pregunta. I casa, el soterrani de casa seva, has dit.
3: D'on va morir? Del lloc on va morir? No,
4: ara no tinc aquesta dada. Del lloc on va morir. Quin lloc era aquest?
3: Quin lloc era? Ai, no ho sé, Esther.
5: Estem molt preocupades per això. Clar, i si el volien posar a lloguer, aquell
4: lloc. Clar, és que és això.
5: Com ensenyaves el soterrani.
4: Estava anunciat que
3: estava
4: allà.
3: Això ja no ho he dit, això ho estàs dient.
4: Estava anunciat.
5: Això l'Esther ja s'ho està traient de
4: una placa allà, a la paret. Aquí descansa el gran violinista.
3: Aquí no descansa. No descansa.
4: Si se'n mor, ja descansa.
3: La pregunta. És cert que després de morir, les restes de Paganini van romandre més de 30 anys. Més de 30 anys, 36 concretament, diria.
5: 36 anys.
3: Sense enterrament definitiu i que no va ser, doncs, fins a 36 anys més tard que el papa en va autoritzar la sepultura. Pobre.
4: M'agrada aquest resum.
3: Ha quedat molt bé, això. Són les coses d'en Pau. El felicitem
4: sí,
3: per condensar aquesta secció i el nostre debat. I bé, la pregunta era molt clara. Esther, què han dit els oients al respecte?
4: Doncs hi ha de tot.
3: Sí?
4: Però com que vam dir que tant si encertaven com si no encertaven, participaven en aquest sorteig d'una experiència...
3: Sí, sí. El que busquem és jugar, tots plegats.
4: És igual si encerteu o no. Encara que us hagueu equivocat, participareu igualment en aquest sorteig d'una... per viure una experiència de música en directe, a poder ser en un espai, en una sala...
3: que us quedi a prop de casa.
4: Exacte, us quedi
3: sí,
4: a prop.
3: Sí,
4: hi ha hagut de tot. Per exemple, la Glòria Gutiérrez diu... el meu... diria que la història sobre Paganini és certa i si no ho és, s'adiu perfectament a un personatge tan excèntric com ell.
3: Veus? Molt bé.
4: Per tant, la Glòria, per exemple, ha dit que és certa, però hi ha gent també que ha dit que és falsa. Però, en tot cas, totes aquestes persones que ens han enviat whatsapps, també correus electrònics, participaran en aquest sorteig.
3: I tant! I ara què et sembla si revelem finalment la solució?
4: És cert o és fals?
3: Doncs és absolutament cert. Després de la seva mort, el 1840, com dèiem, Niccolò Paganini no va poder ser enterrat immediatament. El seu cos va ser embalsamat i va romandre durant anys sense sepultura definitiva. El 1853 es va inhumar provisionalment a Gaione, això va ser 13 anys després, prop de Parma, però la situació no es va resoldre del tot fins al 1876, quan el papa va autoritzar finalment el seu enterrament al Cimitero de la Villetta de Parma. Per tant, queda desfeta la incògnita. Aquesta setmana hem jugat amb Niccolò Paganini.
4: Per tant, l'Alba i jo ho vam encertar.
3: És veritat, vosaltres sí. Vosaltres vau dir que sí, doncs sí, vau tenir molt bona vista. A veure què passa dimarts vinent. I si et sembla, doncs encetem ja aquest últim tram de selecció amb un dels oasis més cèlebres de Beethoven, el moviment lent del cinquè concert per piano, l'Emperador, en què l'orquestra obre un espai serè i el solista hi entra amb una veu recollida i gairebé improvisada. Christian Zimmermann dialoga amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein.

Doncs, evidentment, aquest no és l'emperador de Beethoven, ni molt menys el moviment lent, però no passa res, ha volgut aparèixer un altre concert per piano a la nostra selecció, el de Dmitri Shostakovich, i en concret el número 2. Estem sentint el seu final, un final ben diferent, àgil, irònic i amb molta vitalitat. Qui l'interpreta? Boris Gilbourg i la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dirigida per Vasily Petrenko.

Després del concert de Xostakóvitx hem passat a l'impuls juvenil d'aquest quartet de Juan Crisóstomo Arriaga. És el final del seu tercer quartet de corda. És un presto agitató vertiginós, ple d'atenció i de contrastos, que recorda també, perquè sovint se l'ha anomenat el Mozart Bass, que era el quartetó Quiroga, qui l'interpretava des de la integral dels quartets d'aquest compositor. I ara ens endinsarem al repertori conventual del primer barroc italià, travessant, doncs, les portes del monestir per conèixer la música de Caterina Sandra, monja benedictina i compositora, que escriu un Salve Regina d'una expressivitat directa, on les veus avancen amb aquesta barreja tan peculiar de devoció i la llibertat. L'interpreta la Capella Artemisia i Candasmith.

Massa dies feia que no sentíem la veu del baríton Andrés Schuent a les nostres seleccions i per això hi hem posat remei. Hem sentit de La vella molinera de Franz Schubert aquest lied Bohin, on el piano imitava aquest curs inquiet de l'aigua mentre la veu es pregunta cap on la condueix el rierol. Al piano hi havia, esclar, en Daniel Haida. I ara, doncs, una salutació musical al mateix, Chanson de Matin d'Eduard Elgar, en què es desplega aquesta melodia lluminosa amb, sense que hi falti l'elegància britànica. La sentim amb la BBC Symphony Orchestra dirigida per Andrew Davis.

0: Doncs això que sentíem era Max Richter i una peça que concentra el seu llenguatge més essencial, A Color Field, en versió per piano, que treballa doncs, amb aquests recursos habituals en aquest autor, les repeticions, la ressonància i el silenci, fins a crear un espai íntim com una superfície de colors que va canviant lentament davant nostre. Doncs bé, ara passen 7 minutets de 11:15 del matí, avui és divendres i avui és el torn d'en Carles Marigó. Bon dia, Carles.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com esteu?
0: Bé, molt bé. I tu? Com vas?
1: Inspirat, després del Max Richter, que és aquest tipus de pianisme que t'inspira, que és com casa, és com un caliu. Podem començar tocant, ja que l'altre dia vaig xerrar tant.
2: Sí.
0: Em sembla la toca, millor idea.
1: No, perquè venim d'escoltar això i ara he pensat, va, anem a fer un refugi, que era una... Vinga, anem a recollir-nos i vaig a improvisar per vosaltres un refugi.

0: Un bon refugi, eh?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Ara sí.
2: És que m'agrada molt aquesta manera de començar, sí. De situar-nos sí, sí. en un ambient i de baixar revolucions i ens predisposa. Per tant,
1: si algú de vosaltres
2: gràcies.
1: Estava sentint la setmana passada, és que va ser una secció una mica roja.
2: Una mica diferent, una mica contrastada.
1: No,
2: potser un pèl massa,
1: una
2: Carles?
1: Una mica accelerant. Tota no, massa mai és, perquè és improvisat. Però tota l'acumulació de ganes de venir va desembocar en una secció que a mi em va encantar, m'ha agradat molt, he rigut molt i m'ho he passat molt bé.
2: I pensava, dic, feia massa que no ens vèiem i, clar, vam arribar allò amb molts deures de tot l'estiu. Quan arribes amb ganes d'explicar-te totes les vacances, doncs més o menys va passar això.
1: Exacte, llavors ara doncs arrenquem oficialment la nostra secció i vinga, tenim molt per endavant. De fet, alguna cosa bona va passar la setmana passada.
0: Què va passar, va recordar?
1: Vam fer un joc en el qual vau improvisar, vau pensar, vau imaginar el títol d'una secció que encara no existia.
0: És veritat.
1: I aquest era un repte que us vaig proposar a vosaltres. I l'Ester va dir en cursiva, i la Maria va dir paisatges impossibles, no? Com es deia?
2: El paisatge impossible.
1: El paisatge impossible.
2: Sí.
1: Doncs aquesta setmana he anat pensant què podria ser cada cosa. Llavors, hi ha una idea que m'ha agradat molt, que m'ha sortit de l'en cursiva. Aquí vam parlar d'en cursiva com una manera de buscar el significat ocult de les coses. M'agradava molt això. Però vaig pensar, també, quan tu fas una dedicatòria a mà, fas una lletra en cursiva. I vaig dir, m'agradaria obrir els oients i les oients a que puguin enviar el títol d'una cançó que els agradi i dedicar-la a algú. Que puguin dir, mira, m'agrada molt la cançó del Nino Bravo, de Libre, i li vull dedicar a no sé qui. Llavors jo, de les que jo rebi, agafaré les que em vagi millor i faré cada dia una petita dedicatòria a aquesta persona, improvisant i fent la meva pròpia versió de la cançó.
0: Sempre la improvisació, idea? Sempre a partir d'aquell tema faràs una improvisació.
1: Sí, bueno, interpretaré el tema al piano.
2: M'agrada perquè és com anar a l'essència una mica de la ràdio, quan no hi existien ni molt menys les plataformes on calia trucar, demanar i dedicar, no? És aquella cosa de connectar persones a través de la ràdio. Sí, sí, doncs va. I què vols que fem?
1: Per mi l'ideal seria... Bueno, avui no ho podem fer, no arribarem a temps. Bueno, si algú arribés, ho provem.
0: Si no, clar, algú vol participar ja...
2: Les vies de contacte del programa.
0: 627-480-516.
1: No. Un moment, sisplau. Perdó, vinc més ordenat i he vingut d'un refugi. Però recordeu que...
2: 6 9 7 4 8 0 1 6.
1: Exacte, sí. Aquestes són les vies de contacte.
2: Ens perseguirà aquesta gravació tota la temporada, ja ho estic veient.
1: Almenys a la meva secció. Però ja vaig sentir, vull dir, anava conduint el dimecres i vaig sentir que la Lourdes va cantar la cançó.
0: Vull
1: dir que
0: la
1: llavor ha estat plantada i a poc a poc va entrant.
0: Mira. Home, és que ella també hi era aquí, no?
1: Sí, ella el va cantar. Canta, sí. Ella està cantant. Bé, doncs, llavors, avui us posaré un exemple. Per mi l'ideal seria que la gent el que envies fos una nota de veu explicant la cançó.
2: Clar,
1: i a qui li dedica.
2: Per sentir també les vostres veus i el to i què transmet, no, també?
1: Sí. Llavors, avui faré veure que m'he enviat a mi mateix un WhatsApp. Aquí ja comença l'Estela a dir, aquest tio està tonto. M'enviaré un WhatsApp a mi mateix i us poso l'exemple i faré jo mateix una peça i la dedico.
0: Va.
2: Vinga, va.
0: Doncs som-hi.
1: Això del WhatsApp. Però, Maria, has de fer el soroll de WhatsApp. Com funciona?
0: Quin
2: WhatsApp?
0: No hi ha soroll.
2: Clic, clic.
1: Hola, em dic Carles. M'agradaria, si el Carles pogués... estic improvisant, eh?
0: Sí. Ui,
1: vale. Si el Carles pogués improvisar sobre una cançó que m'agrada molt, que es diu Barquito de Papel, del Joan Manuel Serrat, i li voldria dedicar a la meva dona, que l'estimo molt. I llavors jo dic, oh, m'encanta aquesta cançó, vaig a interpretar-la per vosaltres. Ha quedat clar l'exemple, no?
2: Sí. Meravellós, ara volem sentir-la.

0: Ai,
1: Tens quants
0: secció,
1: anys aquesta cançó, eh?
0: Però... Molta...
2: Sí.
1: Del 71.
2: Sí. Moltes gràcies, Carles, per la teva, pel teu WhatsApp. Estem supercontents de poder acollir noves propostes. Ens encantarà aquesta secció. A mi em sembla la millor idea en cursiva, es diu.
1: Molt bé.
2: Que hem tingut de tota la temporada.
0: Que aquesta secció promet moltíssim. Oi? Que sortiran coses molt boniques aquí, molt interessants.
2: Oi?
0: Jo crec que sí.
1: Va, si doncs envieu... a veure qui és el primer. Sí, sí, o la primera.
2: O la primera. Si us fa vergonya enviar una nota de 10... Podeu enviar un text, tampoc passa
0: res. Clar que sí.
2: I ho podeu enviar a les, al WhatsApp del programa. Obriu el mòbil i preparat per apuntar el telèfon.
3: 6-2-7-4-8-0-1-1-6.
2: Bueno, molt bé. Ja el tenim apuntat.
1: Això és com aquí. Es feia abans. Sí. Abans sí, sí. Es feien els indicatius així.
0: Els jingles.
2: I abans sí. També es, dedica,
0: es
2: dedicaven cançons.
1: També, sí.
2: No es tartamudejava la ràdio, això, la gent d'allò. Però, bueno,
0: parlaven jo, millor, es diu que parlaven millor abans. Locutors.
2: Però clar, jo ja he fet
1: ja tens l'edat.
2: La ESO. O sigui, vull dir, ja sóc de la generació aquesta que, pobres... en tot cas, sóc músic, no parlador de ràdio ni periodista. En tot cas, anem a passar a la següent secció. Ara...
1: Un moment, hem dit el WhatsApp, però també ho poden fer a través del correu electrònic.
2: Oh!
0: Tots els matins del món...
2: Ens falta una cançó.
0: No, és broma, és broma. A veure,
2: perdó, paro.
0: Ordre. Tots els matins del món, @catmusica.cat. Què volies dir, Carles?
2: Que hem de fer una melodia per al correu electrònic, també. Bueno, ja arribarà.
0: Doncs sí, passem a la següent secció.
2: Vinga.
0: Va, que ja l'havia aquesta... renunciada.
1: Secció o subsecció?
0: Sub, clar.
2: Subsecció. Aquesta subsecció es diu El paisatge impossible. Mm-hmm. I és la secció en la qual que la Maria es va inventar el nom.
0: Mm-hmm. Només el nom, el contingut no.
2: El contingut no. Però aquí li he donat moltes voltes. Tinc una idea, anem a provar-la.
1: A veure. Val?
2: Però és avui conillet d'Índies una mica. Veiem si funciona, val? També per fer-ho més actiu, anem a provar que... Una de vosaltres haurà d'imaginar, pensar, un objecte o un espai tangible, o una persona, una cosa, diguem-ne que, jo què sé, el papa, o un bosc, el mar.
0: Una persona qualsevol.
2: Ah, sí, a l'atzar, no? No, el bosc, el mar, una cadira, les escales, una cosa, tipus, un objecte, però així en general, o un paisatge, un lloc. I l'altra persona ha de pensar una acció, un verb.
0: Clar.
2: La direu alhora.
0: Combinar.
2: Perdoneu, la Maria és un pot de mi.
0: No, no, bueno. De tu. És que no paro d'imaginar-me el papa a llocs després d'això. I clar, es torna tot molt surrealista, saps?
2: Sí, clar. L'opció de que una digui el papa i l'altra digui baixant les escales pot aparèixer, no? Però d'aquí on haurem de trobar quin és el que ens transmet sonorament això i farem el que podrem. Una mica per això és conillet d'Índies,
0: sí,
2: val?
0: Oblidem-nos del papa, sisplau.
2: Oblidem els personatges. Si voleu, avui fem o un espai, un objecte, o... Que no sigui una persona, avui. Qui vol,
0: pot
2: qui
0: ser una persona, qui de les dues... una persona neutra, diguéssim, i ja està.
2: D'acord, però que la coneguem, perquè clar, si en dius... En Pere, direm, de la cullera.
1: De la cullera.
2: Ah, aquest sí que el coneixem. Sí, sí, exacte. Pot ser un personatge inventat, pot ser algú d'una pel·lícula, el que vulgueu. Vale? Qui s'inventa el personatge i qui l'acció.
1: Jo vale. M'invento el personatge.
2: Però no cal personatge. Per mi millor, quasi si és, doncs, això, un nen, mar, un bosc, un
0: nen,
2: espai, un desert.
0: Una dona.
2: El que sigui.
0: Però que no hem dit un genèric.
1: Ah, val, que pot ser un
2: genèric.
1: Lloc, un personatge, sí. Val.
0: I jo què he de fer, el verb?
2: Tu has de pensar un verb. I on és la gràcia? Que el direu alhora. La gràcia és el xoc que generarà la cara que fan. Mira, ja sé que això no té vídeo, però la cara que fan quan els hi proposo jocs, els hauríeu de veure. Què ho teniu, no? La Maria ja ho té clar, més o menys, està pensant. L'Ester, sí, jo crec que fa cara de que més o menys ho té clar. Sí? Voleu provar-ho?
0: Sí, sí, vull provar, va.
1: Va.
0: Sí. Què dius tu?
2: No. Ah, no, ella...
0: Què diràs, la persona, doncs?
1: No, el lloc.
0: A l'espai?
1: Però,
0: i el verb, necessitem saber qui ho fa,
2: tu,
0: aquest verb.
2: La Maria diu el verb.
0: Jo dic el verb, però qui el farà, aquest verb?
2: No,
0: aquest
2: no,
0: verb?
2: Clar, la gràcia
0: no hi ha subjecte?
2: Està... Sí, el que ella dirà...
0: Has de dir el subjecte, Esther, doncs.
1: No,
2: no, però no penseu en subjecte. No. Pensa en espai o persona o... No, no, o sigui, pot ser una cosa més suggerent que no pas. Podria ser el bosc baixa unes escales.
1: Ara me l'has pres.
2: No m'ho diguis. Bueno, aquesta secció està naixent jo. Mira, vaig a posar música, que és l'únic que sé.
1: En Pau es peta.
2: Sí, vaig a tocar una cançó per vosaltres i aneu pensant. Vinga. Canviarem, d'acord? Perquè hi ha massa text aquí. Vinga, música. Vinga.

0: Jo ja ho tinc.
1: Perfecte. I la Maria?
2: També.
1: Anem a provar. És el primer dia. Si no funciona, ajustarem.
3: Un, dos, tres i ho diem.
1: Vinga. Sí.
3: Va, tu una. Compta.
1: Corre. És la meva subsecció, eh? Un, dos, tres.
2: Grimpar. Góndola.
1: Però, Maria...
2: Què?
1: Has dit gripau?
2: No.
1: Grimpar. Ah, vale, perdó.
2: Grimpar, grimpar.
1: Per un moment hem desgripau. Grimpar.
3: Jo no sé
1: góndola,
3: com ho digueràs, grimpar. Això, eh?
2: Afegeix-li el gripau. Afegeix-lo.
1: No, no, masses coses.
2: El gripau no, que grimpa la góndola.
1: Góndola.
2: Tot
1: com imagineu?
2: Tot en G.
1: Com imaginem la góndola?
2: És meravellós. El gripau que grimpa la góndola. És tot
1: com a títol de conte em sembla excepcional. Espera, un moment.
2: No és el que estàvem buscant, no?
1: Sí, no, no, no. Vale. És això, llavors. La idea que tinc, perquè he fet moltes proves a casa amb amics, els he demanat dues paraules. Llavors, ara és una góndola que ens transmet cap a un tipus de ritme, cap a una tranquil·litat, cap a allò que es balanceja. I està grimpant. De manera que farem una cosa que no és inusual. Un no faria una cançó d'una góndola que grimpa, mai. I si sobre hi ha un gripau, menys. Però enteneu la idea? Aquesta és la, i aquesta és, la, és una secció una mica poètica.
2: Mira, Carles, fes el que puguis amb això i ja està, i tots contents.
1: Vinga, góndola.

0: És impressionant. Com t'envejo, Carles?
1: No? Se sentia, no?
0: Sí, mira, més o menys. Completament.
2: Al·lucino que després de tot aquest hi-hi-ha-ha que hem fet aquí,
0: sí, de gripaus,
2: no sé què... Agafes i fas això. Perquè en directe i aquí a la ràdio. Jo, de veritat,
0: això neix aquí,
2: Neix
0: aquí,
2: immensa. És així.
1: També, moltes gràcies, la primera cosa de dir. Avui vinc més zen, llavors. Però, a part d'això, us he de dir que quan suggerim la imatge a la gent, és més senzill que vosaltres pugueu imaginar aquesta gòndola que va grimpant.
0: Clar, clar.
1: Molt difícil seria que jo ho fes al revés i algú digués, és una gòndola que grimpa.
2: Ja ho havíem provat.
0: Sí, sí.
1: I, no, i funciona en alguns casos, els animals, és més concret, no? I quan és molt descriptiu. Però la idea, el bonic d'aquesta secció, també inspirat en com és la Maria, que és una persona que sempre té com aquest pensament metafísic, bueno... No ho sé, l'estic inventant, ara m'està mirant, no ens coneixem tant. Però vull dir que tens com una... Hi ha algú dins teu que sempre està embolat, sempre està al damunt de tot, i llavors aquesta... He pensat, aquesta secció ha de ser una cosa d'aquest estil. Ho anirem provant. La d'en cursiva em sembla com que queda segur, i aquesta l'anem tastant i veiem com funciona. És una espècie de miniatures, però en el moment. Té com certa gràcia, no?
2: És encara mica... més difícil, més difícil
1: una mica
2: todavía.
1: Difícil. Llavors... També pels oients.
0: Home,
1: i les oients.
0: Si el us títol ve de és perfecte, eh? El paisatge impossible. Oi? Una gòndola que grimpa i ja
1: per
0: em diràs.
1: Això, aquesta és la idea. A vegades igual surt alguna cosa que és molt òbvia i aquesta casualitat...
2: Tipus, i tampoc passa res.
1: L'ocell que canta i llavors dius, oh, vaja, aquesta sí que... No? I aquesta és la gràcia. Llavors, per la gent de casa, si voleu participar en aquesta secció és encara més senzill. Envieu el WhatsApp... No, la Maria em mira com tornaràs a posar el telèfon.
2: Sí, i et miro així perquè a més ja sé que en Pau et farà casa tu i a mi ni em mirarà. O sigui que...
1: Doncs mira, no el posarem, vale? Si no el sabeu a aquestes altures... És broma. No, mala sort, us el posaré després. Però el que us vull dir, si voleu participar, seria molt xulo si envieu... És molt simple, eh? Però dieu, per la secció del Carles... I una paraula. Pot ser una acció, pot ser una... Podeu ser les dues coses alhora, poden ser paisatges impossibles. El que faré jo, si en rebo moltes, és retallar aquests paisatges impossibles, col·locar-los en una urneta i així podrem fer el que ens agrada molt, que és treure d'un lloc un paisatge i d'un lloc una acció. I veurem què passa. Si alguna de les que m'envieu ja em sembla molt, molt, molt xula, doncs ja l'agafaré directament. Bueno, tot el que m'envieu vosaltres i anirem també fent-vos participar vosaltres, d'acord? Això és... això és el paisatge impossible.
2: Sí.
1: I ara arribem a la següent subsecció. Anem una mica tard en relació al meu d'allò, en sisè, però...
2: Realment, perquè ens queden 3 minuts de programa.
1: Potser acabarem amb això. Ningú diria que és una sola pàgina de guió, també us ho diré.
0: No,
2: una sola pàgina, si comptes línies, potser n'hi ha 10.
1: Una sola pàgina i el 3/4 de la pàgina és en Francesc Rochelle. Hola, Francesc. Ens ha enviat un WhatsApp amb una fotografia de 5 margarites. Val? Això ho va enviar, crec que, no sé si en algun altre context ho heu tret, això no ho sé.
0: No, a vegades ens envia fotografies i ens envia la foto.
1: I en el peu de fotografia diu el quintet de les margarides. Jo crec que inspirat en vosaltres, no? Que sou un quintet de treballar.
2: A l'equip som 5.
1: L'equip som 5. Jo crec que ve per aquí. Clar, jo he rebut només com la depuració del missatge. Però diu, suggeriment, seria interessant passar-li al mestre Marigó a veure què pot improvisar. Segur que troba la secció més adient per fer-ho. Doncs aquesta secció és el moment dels oients. Anem al moment dels oients. I aquesta
2: doncs
1: és per en Francesc. 5 margarides. No, el quintet de margarides.

0: Doncs amb aquestes ocasions que arriben de tant en tant cada 15 dies quan tenim en Carles aquí, amb música en directe ens acomiadem d'aquesta setmana de tots els matins del món. No hi tornarem dilluns, Esther, perquè
1: no,
0: ho farem dimarts.
1: Exacte.
0: A partir de les 8.
1: Dimarts amb l'Esther Plana i la Gisela Pi i també l'entrevista, la conversa amb Margarida Aritzeta, escriptora que ha escrit el llibre Libra i Leo, que parla del matrimoni de Robert Gerhard.
0: Perfecte, doncs que tingueu un molt bon cap de setmana, que vagi molt bé també el dilluns festiu i ens retrobem dimarts. Que vagi
1: fins
0: bé.
1: Fins dimarts, adéu-siau.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
5: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Dinamarca. Ens n'anem a Copenhague i entrem a l'Església de la Trinitat, que és on s'hi va fer concert el maig del 2026. És el concert que sentirem avui. Un concert, us ho avancem, fantàstic, d'una qualitat excel·lent. És el concert de l'Ensemble Vocal Nacional Danès, dirigit per la seva titular, Martina Batic, que van interpretar un programa construït al voltant de l'amor. Sentirem peces que van des de l'intimisme de Mahler o de Wagner fins a l'experimentació de Messiaen, en un concert que començarà amb l'elegància francesa de Camille Saint-Saëns. Sentirem la Romance d'Issoir per començar, que és una peça breu i molt delicada, sensualitat continguda, per començar a sentir aquest enregistrament que va fer la ràdio danesa i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'Ensemble Vocal Nacional Danès és un cor professional amb 18 cantants i el dirigeix des del 2022 l'eslovena Martina Batic, nascuda l'any 1978, formada a Eslovènia, després a Alemanya, i entre els seus mestres i les seues influències hi ha sobretot el gran director coral suec Erik Eriksson. Durant la primera dècada del segle XXI, Martina Batic va estar en actiu al seu país i a partir del 2018 va ser nomenada directora titular del cor de Radio França, amb el qual havia treballat en profunditat una de les obres que sentirem avui, els Cinq Rechants d'Olivier Messiaen. I a partir del 2022 va ser escollida per a succeir Marcus Creed al capdavant de l'Ensemble Vocal Nacional Danès. Des del 2024, Martina Batic també és titular del cor Gulbenkian de Lisboa. I avui la sentirem interpretant aquest repertori preciós que comença amb Camille Saint-Saëns, un compositor ja de 67 anys el 1902, quan va escriure La Romance du Soir. Ja no era el Camille Saint-Saëns jove del Carnaval dels Animals o de la Dansa Macabra, sinó un compositor que havia viscut pràcticament tota la gran transformació musical francesa del segle XIX. Per tant, comencem després de tot això, just quan començava el segle XX, comencem amb aquesta Romance du Soir, l'opus 118 de Camille Saint-Saëns, sobre un poema de Jean-Louis Croze. La versió és de l'Ensemble Vocal Nacional Danès, que comença el concert d'avui sota la direcció de la seva titular, Martina Batic.

Tota la delicadesa i el refinament francès en aquesta melodia plena de l'originalitat de Camille Saint-Saëns. Hem sentit la Romance du Soir, l'opus 118 del compositor francès, música composta l'any 1902 sobre text de Jean-Louis Croze, música que ha interpretat el conjunt vocal nacional danès sota la direcció de Martina Batic. Avui estem sentint el concert que van fer el maig del 2026 a Copenhague, un concert dedicat a l'amor que ha començat amb aquesta romança de Saint-Saëns i ara continuarà amb tres líder d'Alma Mahler. Alma Mahler va compondre les seues primeres cançons entre el final del segle XIX i l'inici del segle XX i les tres que sentirem ara són Die Stille Stadt, un poema de Richard Demel, Laue Sommernacht, un poema d'Otto Julius Bierbaum i finalment Bei dir ist es traut. Aquestes cançons les sentirem en un arranjament de Clint Gottwald, que va morir el 2023 i que va convertir aquestes cançons originals per a veu i piano en repertori coral. I això ho sentirem enllaçat amb la melodia de Richard Wagner que apareix en aquest concert, perquè així és com es va interpretar a l'Església de la Trinitat de Copenhague. De Wagner en sentirem un dels Wesendonck-Lieder, música composta l'any 1858 sobre text de Mathilde Wesendonck, que era l'esposa del comerciant i mecenes Otto Wesendonck. Mathilde Wesendonck era poetessa, Richard Wagner se'n va enamorar i aquest enamorament queda lligat a la història del Tristany i Isolde. Avui, dels cinc Wesendonck-Lieder que Wagner va fer sobre text de Mathilde Wesendonck, sentirem el tercer, és el que porta per títol Im Treibhaus, i el sentirem en un arranjament coral contemporani de Frank Kraujic. Per tant, continuem amb els tres líder d'Alma Mahler i després amb Im Treibhaus, el tercer dels Wesendonck-Lieder de Richard Wagner, la versió de l'ensemble vocal nacional danès sota la direcció de Martina Batic.

Avui a Catalunya Música hi estem sentint un enregistrament de la ràdio danesa del maig del 2026, enregistrament del concert de l'Ensemble Vocal Nacional Danès sota la direcció de Martina Batic a l'Església de la Trinitat de Copenhague, on hi van sonar aquests líders exquisits. Els tres primers eren Dalma Mahler, els Drei Frühe Lieder, primer Die Stille Stadt, sobre un poema de Richard Demel, el segon era Lau Sommernacht, sobre un poema d'Otto Julius Bierbaum, i finalment Bei dir ist es traut, un poema de Rainer Maria Rilke, música d'Alma Mahler, que hem sentit en un arranjament coral de Clitus Gottwald, que és un compositor que va viure del 1925 al 2023. Aquest arranjament és de l'any 2009 i d'aquesta manera aquestes cançons, originals per a piano, les va convertir en el repertori coral que acabem de sentir ara. Tres líders d'Alma Mahler que s'han enllaçat amb Im Treibhaus, música de Richard Wagner sobre text de Mathilde Wesendonck. Aquest és el tercer dels Wesendonck Lieder, música composta per Richard Wagner l'any 1858 i que també hem sentit en un arranjament per a cor, en aquest cas de Frank Krausig. I després d'això arriben els Cinq Rechants d'Olivier Messiaen. Ho dèiem al principi, Martina Batic va ser directora titular del cor de Radio França i allí va treballar en profunditat aquesta obra que ara sentirem. Aquesta obra sobre text del mateix Olivier Messiaen, una obra escrita l'any 1948, quan Messiaen tenia 40 anys, quan treballava en la Sinfonia Turangalila, una obra que va dedicar al director de cor francès Marcel Cugo. De fet, aquests Cinq Rechants són la tercera part, diguem que podria ser el tercer acte, de la trilogia del Tristany d'Olivier Messiaen. Per escriure-ho es va inspirar en la llegenda del Tristany i Isolde, una obra molt particular en què Messiaen tant fa referència al compositor francès del Renaixement Claude Lejeune com utilitza paraules inventades o paraules franceses o poesia precolombina del Perú. El text és d'Olivier Messiaen i construeix un llenguatge que barreja una mica de tot. Paraules franceses, síl·labes inventades i estructures repetitives que fan molt especial aquesta obra que ara sentirem, els Cinq Rechants, interpreta l'Ensemble Vocal Nacional Danès sota la direcció de Martina Batic. El concert d'avui continua amb Olivier Messiaen.

Música d'Olivier Messiaen era el final de la seva trilogia del Tristany, els Cinq Rochants, que han interpretat els components de l'ensemble vocal nacional danès sota la direcció de la seva titular, l'eslovena Martina Batic. Els Cinq Rochants són una obra, ja ho heu sentit, extraordinària, una obra inclosa en aquest programa de concert que també ho és d'extraordinari per la qualitat i pel repertori que estem sentint, un concert dedicat a l'amor i un amor que Messiaen no tracta com una simple emoció lírica, sinó que fa tot un univers gairebé com ritual, amb onomatopeies, síl·labes inventades, ritmes complexos i una escriptura coral que és d'una enorme intensitat, com si fos una visió una mica salvatge del poder de l'amor. El text és d'Olivier Messiaen mateix, ell és qui va inventar aquest llenguatge que barreja paraules franceses amb paraules inventades, amb estructures repetitives que fan tan especial aquesta obra, aquests Cinq Rochants que hem sentit al concert d'avui, en el moment en què ens n'anem cap a una expressió altre cop molt més íntima de l'amor. Ens n'anem cap a Gustav Mahler i ara el que sentirem són dos dels seus Rückertlieder, els dos últims dels cinc que hi ha al recull. Música escrita entre el 1901 i el 1902, és música preciosa que us oferim en un arranjament per a cor de Nana Forte. Estem acostumats a sentir aquestes melodies en la seva versió per a veu i piano o veu i orquestra, però en aquest cas la versió és coral i a càrrec de l'ensemble vocal nacional danès que dirigeix Martina Batic, i que acabi el seu concert amb la música de Gustav Mahler.

0: Així s'acaba aquest concert d'avui, un concert que hagués pogut durar molt més per continuar omplint-nos de tan bona música. Música, en aquest cas, de Gustav Mahler amb sentit, Liebst du um Schönheit i um Mitternacht, que són dos dels Rückert-Lieder que Gustav Mahler va compondre quan començava el segle XX, entre el 1901 i el 1902. N'hem sentit un arranjament coral de la compositora eslovena nascuda l'any 1981, Nana Forte, i la versió a càrrec de l'ensemble vocal nacional danès dirigit per la seva titular, la també eslovena, Martina Batic. Martina Batic va succeir Marcus Krit al capdavant d'aquest cor danès l'any 2022, en continua sent la directora titular des del 2024, dirigís també el cor Gulbenkian de Lisboa. Avui Martina Batic al capdavant de l'ensemble vocal nacional danès ha ofert un programa esplèndid que giraia al voltant de l'amor i que ha començat amb la Romance du Soir, l'opus 118 de Camille Saint-Saëns, música de l'any 1902, contemporània exacta d'aquests Rückert-Lieder de Mahler. Després hem sentit música d'Alma Mahler, els tres Lieder de joventut. A continuació, un dels Besendonck-Lieder de Richard Wagner. Després ha estat el torn d'Olivier Messiaen i els Cinq Rochants. I finalment el concert s'ha acabat amb Gustav Mahler, amb aquests dos Rückert-Lieder preciosos que posen el punt final a aquest enregistrament de la ràdio danesa del maig del 2026, un enregistrament fet a l'Església de la Trinitat de Copenhagen, on hem estat avui, amb aquest enregistrament que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, sentirem Els planetes de Gustav Holst, la suite opus 32, que ara interpreten els Ambrosian Singers i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció d'André Previn.

0: Els Ambrosian Singers i la Simfònica de Londres sota la direcció d'André Previn han interpretat la suite Els Planetes, l'opus 32 de Gustav Holst.
1: Catalunya Música.

0: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts a l'últim capítol d'aquesta setmana que estem dedicant a l'univers simfònic del compositor finlandès Jean Sibelius.
2: I diem univers simfònic perquè no podem parlar de totes les seves 7 simfonies, ja que no disposem de prou temps. És per això que...
1: Perdona, avui... Albert, si 7 simfonies és un univers simfònic, Haydn què és?
2: Una galàxia simfònica.
1: És allò metavers, no?
2: En tot cas, avui farem un salt de la seva cinquena fins a la seva darrera simfonia.
1: I escolta'm, no direm res de la sisena? Trobo que és una obra prou important com per comentar-la.
2: Home,
1: eh?
2: Evidentment és important, és la simfonia de Sibelius, però tenim el temps que tenim, no, Pedro?
1: Ja, no, el que tu diguis, ja sabem que en aquest programa manes tu,
2: sí.
1: Però jo crec que la sisena l'hem de comentar.
2: Mira, fem una cosa, comencem i fem el que podem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Com dèiem fa just un moment, la nostra intenció d'avui era parlar-vos de la setena de Sibelius, la seva darrera sinfonia. Però vaja, hi ha dues coses. Si coneixeu les seves sis sinfonies, us heu adonat que estem escoltant la sisena, i és que si aquest programa es caracteritza per alguna cosa és per fer el que el Pedro desitja sempre. Els teus desitjos són ordres.
1: Mira, els oients haurien de veure la cara que fem ara mateix el Pau i jo, però bueno, en tot cas...
0: No corroborar el que estic dient.
1: Sí. En tot cas, sempre despistant, perquè... En tot cas, a veure, jo crec que, com jo deia abans, escolta, la sisena té més sentit que mai, és que la sinfonia número 6 en re menor, opus 104, que Sibelius va compondre entre el 1909 i el 23, és una... Bueno, és que ja ho podem sentir, és que és una meravella, és una de les sinfonies més delicades, més transparents i, sobretot, és que mira, poc monumental.
0: És un, no? Un rierol,
1: sí.
0: Un riachuelo que sents a l'horitzó.
1: És veritat. No, però aquí no es veu aquella grandiositat que podrien tenir altres sinfonies.
0: De fet, a diferència de la grandiositat de la cinquena, la sisena té un caràcter més íntim, és més serena, com esteu escoltant. Sí. Fins i tot aquest punt contemplatiu, no? Que ens fa reflexionar quan l'escoltes. A més, Sibelius utilitza sovint el mode dòric, que li dona una sonoritat antiga i gairebé vinculada a la música popular, tot i que no utilitza directament melodies folklòriques finlandeses, com us vam explicar aquella setmana que parlàvem de la vinculació de la música popular amb el sinfonisme, diguéssim, d'alguns compositors. Doncs Sibelius s'inspira, però no copia.
1: Parlant de rierol, com deies ara...
0: A veure, això ens ho deia l'Arcadi Bolodos sobre Montpou.
1: La música de Montpou. Fixa't tu, el mateix Sibelius, que jo no el feia com una persona arrogant, però ara el que diré igual són una mica, perquè ell va descriure metafòricament aquesta sinfonia dient que mentre altres compositors ofereixen al públic còctels...
0: Que no és una mala idea oferir còctels.
1: No. Però ell ofereix aigua fresca i pura.
0: De la font. Sí, això deia, eh?
1: No, però en tot cas, home, és una imatge que resumeix bé el caràcter de l'obra. Tot i que jo aquí no m'imagino una font, m'imagino més un estany, no? Alguna cosa... Aigua fresca i pura, però parada, no?
0: O un petit salt d'un rierol, un mínim moviment.
1: Un mínim moviment, sí. No?
0: Però, esclar, la sisena també funciona com un pont entre la cinquena i la setena, perquè deixa enrere bona part de la monumentalitat que escoltam a la cinquena i avança cap a aquesta concentració, la continuïtat i la depuració que culminaran precisament a la sinfonia número 7.
1: Mm. En tot cas, és una sinfonia que... A aquest principi sí que ens pot semblar quiet, no? I tranquil. I malgrat ens contradiem amb el que diem al principi del programa, home, jo crec que els nostres oients podrien escoltar un moviment sencer que, a més a més, és un allegro molto, per tant, és una mica més mogut, no?
0: Sí. De fet, com podreu apreciar, aquest darrer moviment no acaba amb un gran final triomfal, com a la segona o amb aquell final enigmàtic, si recordeu, no? De la cinquena que
1: aquest
0: vam poder...
1: Vam
0: poder escoltar el programa anterior. Comença amb força, però progressivament la música es va calmant fins a arribar a un final serè, auster i gairebé resignat, no? Mira, és el punt en què ens trobem.
1: Jo crec que és un final que ens ajudarà a entendre la setena, precisament. Així doncs, com us diem, us proposem escoltar el quart moviment, Allegro Molto, de la sinfonia número 6 en re menor de Sibelius, dirigit per Klaus Mäkelä amb l'Orquestra Filarmònica d'Oslo.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Quin final més bonic i quina pau.
2: Doncs sí, acabem d'escoltar el quart moviment Allegro Molto de la Sinfonia número 6 en re menor de Sibelius, dirigit per Klaus Mäkelä, amb l'Orquestra Filarmònica d'Oslo. I ara sí, si el Pedro ens ho permet, anem cap a la setena.

0: I quanta pau avui, eh? Seguim aquí al programa més clàssic, seguim a Catalunya Música. Fixeu-vos, aquest inici de la sinfonia bé, podria ser la continuació del quart moviment de la sisena de Sibelius, que acabem d'escoltar, eh? Connectaríem la sisena amb l'inici de la setena.
1: És veritat, totalment, sí, però aquesta és la setena, eh? La sinfonia número 7 en do major, opus 105, que Sibelius va acabar l'any 1924 i, com us hem anat dient al llarg de la setmana, és l'última de les set sinfonies que el compositor va arribar a publicar, tot i que viuria fins l'any 1957, i recordeu que havia nascut el 1865.
0: Va viure molts anys.
1: Molts anys.
0: És una obra molt diferent de les sinfonies tradicionals i representa, en certa manera, el punt culminant de tota l'evolució de Sibelius com a sinfonista. Per això dèiem a l'inici de la setmana, no?, que és interessant conèixer les sinfonies de Sibelius perquè a través de les sinfonies coneixes a Sibelius i com evoluciona el seu llenguatge musical. Fixeu-vos.

0: Si la sinfonia número 2, que ara està sonant de fons, encara trobàvem una estructura romàntica de quatre moviments, ja la cinquena, Sibelius, doncs començava a fusionar diferents moviments, a la setena porta aquest procés fins a les últimes conseqüències.
1: Sí, perquè estem escoltant el tercer moviment de la sinfonia 2 ara, eh? Perquè tota la sinfonia, la setena, està construïda en un únic moviment continu. Això també provoca que sigui més breu de l'habitual. Són aproximadament uns 20 minuts de sinfonia, però això no impedeix que tingui una gran evolució, ja que la música passa per diferents atmosferes i caràcters importants, sense aturar-se en cap moment.
0: De fet, jo crec, Albert, que per arribar a aquesta sinfonia, per arribar a entendre aquesta sinfonia, és interessant recordar com havia anat evolucionant Sibelius amb el terreny simfònic. I és que, com dèiem, a la sinfonia 2, composta més de 20 anys abans, encara utilitzava quatre moviments clarament diferenciats. Tot i això, doncs, ja hi havia un detall important. El tercer moviment conduïa directament al quart sense una interrupció clara.

0: Avui estem fent un bon poti-poti simfònic, eh? Sí. Volem parlar de la setena, però d'un moment hem escoltat la sisena, la segona, la cinquena...
1: Perdona, però almenys tot és Sibelius.
0: Això sí.
1: Perquè podríem sí. anar-nos a Mozart,
0: exacte.
1: A Beethoven i a Mahler.
0: No, perquè el que avui volem és una miqueta retenir les idees que hem anat explicant-vos al llarg de la setmana i concloure precisament amb la setena, eh? També, com dèiem, com us vam explicar, us hem anat explicant al llarg d'aquesta setmana la Simfonia número 5, que és la que ara estem escoltant de fons. En això de lligar moviments va una mica més enllà, perquè en la seva versió definitiva, ja sabeu que la va revisar diverses vegades, es va fusionar el que inicialment havien de ser els dos primers moviments. La música comença amb un tempo relativament moderat i progressivament es transforma fins a convertir-se en una mena d'esquerzo.
1: Per tant, podríem dir que de manera progressiva, doncs, els finals, no? Les fronteres entre els moviments, començaven a desaparèixer i a la setena doncs, aquest procés arriba al seu punt culminant. Perquè malgrat estar construïda a partir de quatre moviments, no percebrem doncs, els quatre moviments com a tal a l'hora d'escoltar-la, sinó només una gran massa, no? Un gran moviment en transformació constant.
0: És a dir, si escoltéssim els quatre moviments de manera aïllada, tenen sentit, però sí. si els escoltem junts us adonareu que van lligats i costa molt discernir quan acaba un i comença l'altre. Malgrat tot plegat, anem a analitzar-la una mica, perquè com podíem escoltar abans, la setena comença d'una manera relativament tranquil·la, però, com fan d'altres de les seves sinfonies, va fent aparèixer diversos temes petits que d'entrada semblen poc importants i a partir d'aquests temes crea un discurs molt més grandiós.
1: Aquesta és aquella idea, no?, de que havíem parlat de creixement orgànic, no?, que trobàvem precisament a la segona sinfonia. Però la setena encara és més important, perquè aquí tota la forma de la sinfonia sembla néixer de l'interior de la mateixa música. És a dir, no tenim la sensació que Sibelius hagi construït primer una estructura i després hi hagi col·locat les melodies, que jo crec que ho devia fer així, eh? Clar, però sembla que la música, en realitat, vagi evolucionant d'una manera molt natural. Això, moltes vegades, tu et planteges uns objectius musicals i tens una frase, i de sobte, la música mateixa, a mi m'ha passat alguna vegada, clar. Que he escrit alguna obra i jo tenia clar on volia arribar i no arribo en aquell lloc clar. Perquè és la música que m'obliga a anar cap a un altre camí.
0: Ens pot passar a tots parlant, vull dir, li vull explicar al Pedro no sé què i pel camí te'n vas
1: bé, per altres... O escrivint guions, per exemple, no?
0: Sí, això és menys comú, no? Vull dir, la gent no escriu guions habitualment. Ja. Però tots més o menys parlem. Llavors, més nosaltres no fem guions, tot això és improvisat.
1: Exacte.
0: Llavors... Això, sí, tots ens hi hem trobat de voler explicar alguna qüestió a algú i, pel que sigui, de manera conscient o inconscient, al final el nostre discurs ha variat cap a un altre camí.
1: I això et fa veure que la música, en el fons, té vida pròpia, no? Sí, perquè et fa anar cap a un lloc o cap a un altre.
0: Sí, la creació, no? Sí. Això teoritzava molt Brahms sobre... quina és la font d'inspiració? És una qüestió que et dicta Déu, com, per exemple, deia Mozart, o realment el treball et porta cap allà, les vivències... Al final és una confluència de moltes coses. Sí, com sigui, Sibelius era conscient que malgrat aquesta voluntat de continuïtat, això que us dèiem, no?, de que els moviments siguin cada cop més orgànics, estiguin més lligats, la sinfonia havia de tenir algun element que sostingués precisament aquesta estructura per no caure en un excés de música etèria. I aquest element va ser el trombó.

0: Albert, jo crec que aquesta pregunta ja és per nota, pels oients que tinc aquí l'oïda més fina.
1: Sí,
0: perquè,
1: jo crec
0: que clar,
1: sí.
0: Quan estàs escoltant una orquestra sinfònica i vols detectar entremig d'un tuti algun instrument en concret, és difícil, perquè a més hi ha instruments que tenen un timbre molt similar. O sigui, has escoltat la viola o els violins? Home, és complicat.
1: Sí, pots confondre
0: fàcilíssim. Has escoltat la trompa o el trombó, no? Has escoltat... És una mica complicat. En aquest cas, el trombó, que apareix en diverses vegades, de fet, al llarg de l'obra, el trombó apareixerà 3 vegades, no? I cada vegada que hi apareix, amb aquest, o sigui, apareix així d'una manera... amb una nota llarga, aguantada, com una espècie de nota pedal, no és que aparegui.
1: Allà està, allà
0: exacte.
1: Està. Sí.
0: Però cada vegada que apareix d'aquesta manera, ho fa en un context diferent.
1: És com si
0: no?
1: fes una marca de... anem a canviar.
0: Exacte, és com si aquest tema funcionés com una gran columna que sosté tota l'estructura.
1: Això és important perquè en una sinfonia sense moviments separats, l'oient necessita altres elements que l'ajudin a percebre l'organització de la música. I els que realment han estudiat l'obra de Sibelius creuen que el tema del trombó compleix en part aquesta funció, ja que cada aparició marca un moment estructural important de la mateixa sinfonia. Si estàs escoltant i t'estàs adormint... el trombó, passen coses.
0: Home, ara, per exemple, hem escoltat a l'inici el tercer moviment, no? En tot cas, per tot plegat, no podem fer una altra cosa que escoltar la sinfonia sencera sense interrupcions, mai millor dit.
1: Em sembla molt bé.
0: Doncs vinga, anem a l'audició.
2: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista. I l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Després de 4 programes, amb el d'avui 5, arriba el moment culminant del món sinfònic de Sibelius, com és la seva sinfonia número 7, en do major, opus 105.
0: Sí, com dèiem, una obra dividida teòricament en 4 moviments: adagio vivacissimo, adagio allegro molto moderato i vivace, presto i adagio, però que, ja us diem, només podreu percebre el canvi de moviments si escolteu aquella famosa aparició del trombó.
1: I com hem fet al llarg de tota la setmana, escoltarem aquesta sinfonia, la número 7, dirigida per Klaus Mäkelä, amb la Filharmònica d'Oslo.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Pedro, és realment interessant i bonic conèixer tot el camí que un compositor fa fins a arribar a alguna de les seves obres mestres, no? Fins que culmina la seva obra.
2: Sí. I gràcies al repàs que hem fet d'algunes de les seves 7 sinfonies, avui hem pogut gaudir més de l'última que va compondre, que és aquesta sinfonia número 7 en do major, Opus 105, que hem escoltat dirigida per Klaus Makela, amb la Filarmònica, com a tu t'agrada dir, d'Oslo.
1: D'Oslo, que així ho diuen a TV3.
2: D'Oslo. Jo a Lleida diem Oslo.
1: Sí, jo sempre he dit Oslo, de fet. Tornarem dilluns de la setmana vinent, com sempre, a la 1 del migdia, aquí, a Catalunya Música. Tot i que diumenge, a les 10 del matí, podreu escoltar el resum de la setmana que ens fa l'home més finlandès de Catalunya Música, Pau Blasi.
2: Pel caràcter, no?
1: I per la fredor.
2: Escolta'm, si dilluns a primera hora del matí ens trobeu a faltar, doncs recordeu que al nostre web hi trobareu tots els programes de la setmana, catmusica.cat/homesclàssics. Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, a la producció. Gràcies i bon cap de setmana.
1: Adeu, adeu.
2: Adeu, adeu.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
6: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
7: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
8: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
7: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, amb Xavier Solà.
8: I amb la participació dels oients.
9: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal la pianista i directora de cor, Maria Mauri. Avui tancarem la setmana parlant del món musical actual i de com la nostra convidada hi troba el seu lloc com a pianista i directora. Comencem.
2: Hola, sóc la Maria Mauri Fàbregas, pianista de professió, directora de vocació i cantant amateur, i us presentaré la meva llista de peces que em representen d'alguna manera i que m'han transformat en algun moment de la meva vida. Doncs què és música que no és pròpiament música clàssica o contemporània? A mi sempre m'ha... Bueno, sempre he necessitat escoltar la música actual, la música moderna, la música del món, i m'he sentit atreta per alguns gèneres en concret. A la llista de divendres hi trobem músiques, en podríem dir, d'ara, del món. De fet, la primera cançó és d'un compositor i un intèrpret que estan morts, bueno, morts i assassinats en aquest cas, perquè interpreta el Víctor Jara la Canción de l'Árbol de l'Olvido d'Alberto Ginastera. Per mi, la nova canció llatinoamericana ha sigut un gènere que he escoltat moltíssim, que m'ha apassionat, i de fet, bueno, vaig viatjar a Xile, tinc molts amics llatinoamericans, i per mi és una música molt, molt, que la necessito setmanalment.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
1: Aquesta pregunta me l'han fet i me l'he fet diverses vegades. M'ha incomodat molt perquè és molt difícil de respondre i crec que et diria que ara mateix he trobat un equilibri per mi ideal entre totes les vessants professionals i artístiques. També he vist que moltes decisions que he pres a la vida em pensaven que eren transcendents i no ho han set, i viceversa, que m'he trobat a llocs sense saber ni com hi havia arribat. Llavors jo tinc confiança de que estaré en el lloc just on he d'estar. Ara et puc parlar del present, en el qual em sento molt afortunada, sobretot, i molt, molt còmoda, però mai saps si la vida et portarà cap a un cantó o cap a un altre. Sí que et puc dir que m'agrada diversificar, potser perquè sóc una mica tastolletes i a vegades tendeixo a ofuscar-me amb, no sé, amb alguna rutina o amb un sol instrument. Jo, per exemple, a nivell mecànic sempre no m'agrada tocar gaires hores o cantar gaires hores. També físicament sóc una mica fluixa, llavors sempre m'agrada diversificar, això sí que t'ho puc dir. Continua amb el tema Fantasy d'Ali Farkatouré, juntament amb Toumani Diabaté. Aquest disc, que es diu Ali i Toumani, és un dels que he descobert més recentment i que m'he escoltat més vegades perquè, bueno, per la sonoritat, pel gènere, que en diuen que el Touré va ser com el precursor d'una mena de blues del desert. No sé, per mi és una música molt diferent i que em transporta i em relaxa i em fa gaudir molt.

La llista continua amb una versió de O Tajidromos Petane de Sabina Yanatou, una cantant grega, que és una cantant que també he estat escoltant darrerament molt, perquè trobo que té un timbre i una manera d'expressar-se molt particular, molt única, i a més canta tant música antiga, tradicional, com música popular, i aquesta cançó m'agrada particularment.

una de les grans aficions que tinc, que és quedar amb amics. A mi, bueno, m'agrada molt socialitzar i tenir converses amb amics. I si pot ser, a més, caminant, ja ho tindríem. Coses ben normal i corrents, com llegir, vaig al gimnàs, una mica a la sauna. Què més faig? Últimament m'he aficionat a fer puzzles. Ah, bueno, escolto podcasts últimament també i escolto música, sobretot música actual, o sigui, com que ja quan m'he de preparar coses ja estic amb la clàssica tot el dia, doncs quan em poso música és música d'altres gèneres. La llista continua amb una peça del disc de Xavi Torres, Amsterdam Magic, que es diu Júlia. Xavi Torres és un gran amic meu i d'aquí estic profundament orgullosa de tot el seu recorregut musical. De fet, tinc la sort de poder dir que tinc molts amics artistes, músics de la meva generació que des d'un àmbit o des d'un altre estan fent carreres espectaculars i la veritat és que no m'hi caben tots a la llista, però si voleu un dia vinc i, i em faig una de llarga també. Volia destacar aquesta peça d'aquest disc del Xavi perquè em sembla que demostra la qualitat artística i també sobretot el seu bagatge clàssic. El Xavi va estudiar jazz, però també clàssic, i es nota molt amb aquesta peça que és, a part d'estar fenomenalment tocada pels dos intèrprets, també veu de la tradició compositiva clàssica. A mi em recordo una mica Prokófiev. I crec que és una peça i un disc i un autor que hauria de sonar molt freqüentment en aquestes emissores.

Sí, ser músic actualment a Catalunya és difícil, el sector està molt precaritzat, realment hi ha molta feina per fer encara. Sempre dic que tinc moltíssima sort de tenir ara mateix una nòmina per tocar. Sí, això és que conec a poquíssima gent que tingui aquesta sort. Et puc dir que he suat moltíssim, que he treballat moltíssim i que tot i així no és per mereixer que estic en aquest lloc. Simplement és que el mercat és el que és, falten oportunitats, falta millors condicions laborals i s'ha de fer molt de treball en aquest sentit. No, o sigui, viure a Londres no m'agradava. De fet, m'hagués quedat potser a estudiar més, però la conjuntura va fer que tornés a estudiar aquí. Però jo vull viure aquí i vull poder viure aquí i fer-ho de la manera més, no sé, saludable i si la societat ara no està per ajudar els músics, doncs ens haurem d'organitzar i millorar la societat dia a dia, pas a pas. La llista acaba amb un tema de la Marina Herlop que es diu Busa. Aquest tema l'he triat, bueno, per començar, perquè també té relació amb el que estava comentant. La Marina també és una molt bona amiga meva d'aquesta fornada, d'aquesta generació de principis dels 90, podem dir, i que trobo que té un discurs molt original i que té una manera de fer música molt, molt, molt conscient, molt treballada, molt especial. Té una manera única de compondre i jo l'admiro moltíssim com a artista. Llavors aquesta peça que he triat, Busa, fa una referència a Frederic Mompou. Igual que Xavi Torres, són artistes que estan molt influenciats per la tradició clàssica. I sentireu això, una referència clara al Convent del Somni. De fet, és una còpia tal qual, en un moment donat, de la cançó. I aprofito per dir que la Marina Herlop està a punt de treure un disc que ens sentirem a parlar i que també espero escoltar molt en aquesta emissora, perquè s'ho val i ens ho mereixem tots els oients.

0: I amb la música de Marina Herlop acaben les llistes de recomanacions musicals de la pianista i directora de cor, Maria Mauri. Al llarg d'aquests 5 dies hem descobert una pianista i directora amb una mirada àmplia i sensible, que entén la música com un espai de relació constant entre la veu, el piano i el treball col·lectiu. La trajectòria de Maria Mauri està marcada tant per la interpretació com per la direcció i per una escolta profunda del so i de les persones. Gràcies, Maria Mauri, per compartir amb nosaltres el teu univers sonor i moltes gràcies a l'Oriol Pinart per aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions de la pianista i directora de cor, Maria Mauri, les trobareu al web de Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Cinquè i últim capítol d'aquesta setmana del Sincronies dedicat a l'any 1721. Hem escoltat música de compositors ben diferents d'aquesta època del barroc més esplendorós. Ho hem fet al llarg de dues setmanes. De fet, a principis de temporada ja li vam dedicar cinc capítols a la música d'aquest any 1721 i ho hem volgut reblar aquesta setmana escoltant tot allò que ens va quedar al tinter. Avui, com a fi de festa d'aquesta setmana, escoltarem música de Johann Sebastian Bach, el seu concert per a dos violins i orquestra. Una autèntica obra mestra, una joia preciosa, que se sospita que va ser composta el 1721, perquè és quan treballava a la cort de Köthen. També us proposarem escoltar una autèntica descoberta d'un compositor italià, Giovanni Bononcini, que té una biografia absolutament fascinant, us en parlarem, i que va publicar aquest any 1721 un recull de 12 cantates profanes. Avui n'escoltarem una, és breu, però és molt interessant. I encara escoltarem una altra obra més de Johann Sebastian Bach, que serà amb la que començarem aquest programa. Una de les seves suites orquestrals. No massa coneguda, però preciosa. Ja veureu, sona així.

Efectivament, és una suite orquestral, però no és de les més conegudes. Aquesta és la quarta i última suite que va compondre. Aquesta se sap del cert que la va escriure precisament durant la seva estada a la cort de Köthen. En l'afany de la cort de Köthen de semblar una mena de Versalles del nord d'Alemanya, se li van demanar obres d'aquest estil i en va escriure diverses per a orquestra i també per a un sol instrument. Però on la música de Bach es fa més brillant és en les quatre suites orquestrals, on hi ha la clara marca de la música francesa, no només pels ritmes de les danses escollides, sinó també en les obertures. De fet, el nom de les suites és posterior perquè Bach les anomenava simplement obertures, tal com era costum d'anomenar la primera de les parts de l'obra per referir-se a l'obra completa, és a dir, una metonímia. El primer moviment de cadascuna d'aquestes suites és sempre, doncs, una obertura d'estil francès com aquesta.

Sembla ben provat que les suites números 2 i 3 van ser compostes a l'època de Leipzig, però la primera i la quarta, aquesta que estem sentint, van ser compostes durant la seva estada a la corda Ketten. I ara sentirem aquesta que porta per número de catàleg BWV-1069, la quarta de les suites orquestrals que va compondre Bach, o si més no, que s'han conservat, perquè sembla ser que en va escriure moltes més. La versió que us proposem és magnífica. Nikolaus Harnoncourt dirigint el seu Concertus Musicus en un enregistrament del segell Teldec de l'any 2000. És la suite orquestral número 4 de Johann Sebastian Bach.

0: Rejuïssança, aquest és el títol d'aquest últim fragment, el que posa punt final a la quarta suite orquestral de Johann Sebastian Bach, la suite BWV 1069 en re major. La versió era la que dirigia Nikolaus Harnoncourt al capdavant del seu Concertus Musicus, enregistrada l'any 2000 pel segell Teldec.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.

Què, reconeixeu aquesta música? No és gaire coneguda. És música vocal, música escènica, ja us diem que és música profana, no pas religiosa, i és d'un compositor italià, que són els que practicaven més aquest tipus de música escènica, operística, cantates profanes. N'hem escoltat algunes aquests dies. Doncs avui us proposem descobrir, en aquest cinquè i últim capítol, un d'aquests compositors que encara no havia aparegut en cap de les dues setmanes que li hem dedicat a l'any 1721, aquí als Sincronies. Un compositor que es diu Giovanni Battista Bononcini, que va néixer a Mòdena el 18 de juliol de 1670, per tant, aquest 1721 tenia 51 anys. Va morir vorejant els 80 anys a la ciutat de Viena, el 1747. Giovanni Bononcini és l'autor d'una pila de cantates profanes i algunes d'aquestes van ser publicades i regalades al rei Jordi I d'Anglaterra el 1721. És el cas d'aquesta que estem escoltant, cantata Siedi Amarilli Mia.

Doncs aquest any 1721 ens trobem a Bononcini instal·lat a la ciutat de Londres, on era considerat com un autèntic rival la competència directa de Händel. Bononcini va romandre una llarga temporada a Viena, on va ser nomenat violinista de l'orquestra de l'emperador Leopold I del Sacre Imperi Romano-Germànic i va ser també convidat a Berlín per la reina Sofia Carlota. També va ser compositor de la cort i després es va establir a Londres, una ciutat on va representar algunes de les seves òperes i cantates i fins i tot en va escriure una en col·laboració amb Händel. Cadascú va escriure un acte diferent d'aquesta mateixa cantata. En acabat us ho explicarem. Tenia un germà músic, Bononcini, que es deia Antonio Maria. De fet, ell era un personatge molt prestigiós i molt reconegut al món musical d'aquesta època.

Fixeu-vos, pocs anys abans d'aquest 1721, entre 1714 i 1719, Bononcini estava establert a Roma, al servei de Johann Wenzel. A partir de 1720 es va establir a la ciutat de Londres sota el patronatge del duc de Marlborough. El públic londinenc estava aleshores completament captivat per l'òpera italiana i Händel hi havia iniciat una prestigiosa carrera també. Els dos artistes van ser competència l'un de l'altre, Händel de Bononcini, durant molts anys, ja sigui en la mateixa empresa o en empreses competidores. I una col·laboració ben curiosa va ser l'òpera Muzio Scevola, que té tres actes. El primer va ser compost per Filippo Amadi, el segon per Bononcini i l'últim per Händel. I això per què? Doncs perquè havien de complir els terminis de la composició, que eren molt breus, per tant, fem-ho entre els tres i acabarem abans. Però més que de col·laboració, cal parlar de rivalitat entre Bononcini i Händel amb un intercanvi continu de la posició capdavantera en aquests volubles gustos del públic londinenc en aquella època, a qui agradava molt l'òpera, però que canviava de camisa molt fàcilment. Tots dos van tenir molts èxits, de fet. Bononcini va estrenar Astarto, el 1720, Crispo i Griselda, el 1722, òperes que van tenir molt d'èxit, i va recollir un autèntic triomf amb Erminia el 1723 i amb Calfurnia el 1724. Déu-n'hi-do, quins títols per òperes que actualment val a dir que no s'escolten gens. Bononcini es va beneficiar també d'una certa oposició a Händel en la reacció en contra de la dinastia dels Hannover. Això li va reportar algunes simpaties pels seus adversaris. Però en aquell moment l'òpera italiana passava per dificultats, començava a passar de moda, i mentre que Händel va persistir en l'òpera, Bononcini el que va fer és marxar de Londres el 1732 i després d'haver perdut molta reputació en un afer de plagi.

I ja que estem descobrint-vos aquesta figura de Giovanni Battista Bononcini, us parlem del que va passar després també. El 1733, Bononcini se'n va a París. Déu-n'hi-do, quins viatgers aquesta gent en ple segle XVIII. Allí va compondre per al Concert Espirituel. El 1737 va perdre una gran quantitat de diners, va ser víctima d'una estafa, es va quedar arruïnat pràcticament i des d'aleshores va portar una existència errant, podríem dir. Finalment va ser acollit a partir de 1741, fixeu-vos que ja era força gran, vorejava els 70 anys, per la reina Maria Teresa de la cort de Viena, on va morir l'any 1747. Bononcini tenia 77 anys. Bononcini va ser un compositor molt prolífic i molt estimat arreu d'Europa. La seva producció inclou més de 60 òperes, agafeu-vos fort, 300 cantates, com aquesta que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera, és breu, obres religioses, misses, motets, música instrumental, concerts per a instruments solistes, sonates, sinfonies i moltes altres obres. Escrivia molt i molt de pressa, Déu-n'hi-do. I ara ens fixem en aquesta música que estem sentint de fons, una obra composta al 1721, Bononcini vivia a Londres, i va compondre diverses cantates que van ser publicades en una cèlebre col·lecció de música vocal, música secular profana, que es titulava Cantate e Duetti, 12 cantates i 2 duets, i que va ser dedicada al rei Jordi I d'Anglaterra. Aquesta publicació inclou 12 cantates, entre les quals es troba aquesta Siedi Amarilli Mia, per a contralto, cordes i baix continu, que és la que us proposem escoltar a continuació. Una cantata que sentirem interpretada per la veu de Gerard Lesné, contratenor, acompanyat per Il Seminario Musicale. És un enregistrament del segell Virgin de l'any 1993. Escoltem la cantata profana Siedi Amarilli Mia, de Giovanni Battista Bononcini.

0: Tota una descoberta. Música d'un compositor italià, música escènica, en aquest cas una cantata profana, composta mentre s'estava a Londres i dedicada al rei Jordi I d'Anglaterra, de qui volia obtenir tots els favors possibles, evidentment. Jordi I, però, va morir el 1727 i Bononcini es va quedar sense patrocinador. Va ser Händel que es va posar a la butxaca el seu successor, el rei Jordi II d'Anglaterra, per al qual Händel va acabar escrivint fins i tot els himnes de la coronació que van sonar a l'abadia de Westminster el 1727. Bononcini es va quedar en segon terme. Aquí, però, hem escoltat aquesta cantata profana, una de les 12 cantates recollides en aquest àlbum, que va ser molt prestigiós, de l'any 1721 i dedicat al rei Jordi I. Aquesta porta per títol Siedi a Marilli Mia i l'hem sentida en la interpretació del contratenor Gerard Lesne, acompanyat pel conjunt instrumental Il Seminario Musicale.
1: A Catalunya Música, sincronies.

El que estem sentint és un fragment del concert per a dos violins, corda i baix continu de Johann Sebastian Bach. Se suposa que Bach va escriure els seus concerts per a violí i orquestra durant els anys que va passar a Köthen, entre el 1717 i el 1723, un període on no tenia obligacions religioses litúrgiques i, per tant, podia experimentar. De fet, es va inspirar molt en el model italià, coneixia la música de Vivaldi i de Corelli, però Bach el supera, el perfecciona. L'oposició entre solistes i tutti en aquests concerts ja no és una lluita i una confrontació, un combat, sinó que és una mena de compenetració i un diàleg. I petita anècdota abans d'escoltar-lo, de fet, la melodia inicial del concert reprodueix fugaçment la melodia d'una sonata a trio, la número 11, d'Antonio Vivaldi. Per tant, està claríssim l'homenatge de Bach al gran compositor italià que el va precedir en tècniques i en composició. Sentim aquest concert per a dos violins, corda i baix continu, BWV-1043, estructurat en tres moviments, vivace, largo ma non tanto i allegro. Dura encara no un quart d'hora i el sentirem interpretat per dos solistes de prestigi, Pablo Valetti i Amandine Weyer, amb el conjunt Café Zimmermann.

0: Una petita meravella que va compondre Johann Sebastian Bach en els seus anys a Köthen era el concert per a dos violins, corda i baix continu, BWV-1043, que està estructurat en tres moviments. Vivace, amb un homenatge claríssim en una de les peces d'Antonio Vivaldi que coneixia Bach i que tenia a la seva biblioteca. Largo ma non tanto, aquest segon moviment, que és una mena de diàleg preciós tendre d'una gran tendresa entre els dos violins solistes, i finalment acaba amb aquest allegro, brillant i guspirejant. Pablo Valetti i Amandine Weyer eren els solistes d'aquesta versió al costat del conjunt que ha fet Zimmermann, un enregistrament de l'any 2003 pel segell Alfa.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
2: Doncs hem arribat al final del nostre temps i de la nostra setmana aquí als Sincronies dedicada a l'any 1721, en la qual hem escoltat obres ben diverses de Jean-Philippe Rameau, de Telemann, de Bononcini, de Graupner, de Scarlatti, de Johann Sebastian Bach, per descomptat, i també de Georg Philipp Telemann i de Georg Friedrich Händel i de tants i tants altres que ens hem deixat al tinter, perquè va ser un any realment molt prolífic pel que fa a la creació musical. Aquí n'hem fet una selecció i us hem proposat de descobrir alguns compositors i algunes obres que no són tan habituals. Aquesta és la nostra vocació i la nostra voluntat aquí al Sincroni. Combinar autèntiques joies i hit parades de la música amb d'altres que no ho són tant i compositors que han quedat a l'ombra. I l'autor de la idea dels guions i de la selecció musical d'aquest programa és aquest qui us parla, Xavier Chavarría, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon divendres, que tingueu un molt bon cap de setmana i, si us ve de gust, ens tornem a trobar dilluns a la mateixa hora de sempre a la sintonia de Catalunya Música. A reveure i molt bon dia.
3: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría.
4: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
5: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
4: Entrades a auditori.cat.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Bona tarda. El trompetista William Alonso Anderson va ser solista de l'orquestra de Duke Ellington entre el 1944 i el 71, conegut amb el sobrenom de Cat, el gat, per la seva habilitat als registres aguts de l'instrument. Els solos d'Anderson es van convertir en un dels segells característics del so de l'orquestra d'Ellington. Ens han arribat centenars de gravacions de Cat tocant amb Ellington, com aquesta del 1958, en directe a París, amb la qual comencem.
2: And now Cat Anderson, our high note trumpet king, he brings the manuscript for a number that will be released in our new Newport album, to be released soon. It features his favorite trumpet players, Clark Terry, Shorty Baker, Ray Nance, and the Cat, which of course in Spanish is El Gato.
3: El Gato. Yep.

0: Bob Carey. Jody Baker.
1: Secció de luxe a les trompetes amb Cat Anderson, Clark Terry, Shorty Baker i Ray Nance, protagonistes del Gato, aquest tema original que Cat Anderson just havia entregat a Ellington el 1958. Ellington, que el va gravar pocs dies després d'aquesta actuació en directe a París i que el va afegir al repertori de la seva orquestra.

0: Blue Jean Begin, una altra de les composicions que Cat Anderson va aportar al repertori de Duke Ellington, amb el seu so sobreagut a la trompeta protagonitzant-ne els solos.
1: Cat Anderson now, and a new thing. He does an oral image of the cat, which of course turns out to be meow.

Cat Anderson Newland des de la trompeta en aquest tema original Miau que va regalar l'orquestra de Duke Ellington que l'estrenava en aquesta actuació a París el 1965. Durant els gairebé 30 anys que va col·laborar amb Duke Ellington, Cat Anderson anava fent alguns descansos com a membre de la seva orquestra per liderar projectes propis com aquesta Big Band.

Notes sobregudes de Cat Anderson donant el color particular a la Big Band que el trompetista liderava l'any 58. Aquest tema original era Little Man, l'homenet. I en aquesta altra gravació del 59, Cat Anderson reunia alguns dels músics de l'orquestra d'Ellington per tocar aquest altre tema original, el Cats in the Alley.

0: Cats in the Alley, tema original de Ed Anderson que el tocava amb la seva Big Band. Per marxar, una gravació en directe, des de Los Angeles, l'abril del 81, amb Duke Ellington presentant Cat Anderson i aquesta improvisació en do major, en C, la inicial, a més, del nom d'aquest extraordinari trompetista. Tornem a les 11 amb més música aquí al nostre club. Fins després.
1: And now we talk a little, do a little soft tipping in the key of C. The C is not only the key, but it's the initial of the cat who's going to tip and whisper. This is the tipping and whispering.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Comencem aquí el cinquè i últim concert de la setmana temàtica que dediquem a la segona edició de la Marató de Cambra a l'Auditori, que va consistir en una sèrie de cinc concerts consecutius i protagonitzats per intèrprets locals. Un cicle que van registrar Catalunya Música el desembre del 2025 a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona. La proposta d'avui és a càrrec de la Camerata Penedès i la violinista Vera Martínez Mener al capdavant, que presentaran un programa d'alta complexitat tècnica centrat en dos grans noms de la música russa, Shostakovich i Tchaikovsky. Shostakovich amb la Sinfonia de Cambra, un arranjament del quartet número 8, i Tchaikovsky, amb el Souvenir de Florència, ens descobriran la seva habilitat per condensar l'expressivitat en formats cambrístics. En aquest concert, la violinista i concertino Vera Martínez Mener aporta una continuïtat significativa. Amb el quartet Casals ha interpretat en moltes ocasions aquesta obra de Shostakovich, el quartet número 8, una de les més colpidores del segle XX. I ara, amb la Camerata Penedès, recupera amb el mateix esperit aquella atmosfera de clarobscurs, però aquí en l'arranjament per orquestra de corda que en va fer Rudolf Barshay. Dmitri Shostakovich va compondre el quartet de corda número 8, opus 110, el 1960 a Dresden, la ciutat alemanya que havia estat destruïda el 1945 per un bombardeig aliat que va matar més persones que el bombardeig atòmic d'Hiroshima. Per això el va escriure a la memòria de les víctimes del feixisme i les guerres. I el resultat és una pàgina plena de contrastos abruptes que passa de la melancolia a la desesperació, del plor al crit. Shostakovich dissenya un únic arc expressiu de cinc moviments encadenats en què el temps sembla suspès. Sovint l'acompanyament de la veu principal queda immòbil, de manera que contribueix a una estètica que evoca la mort. Per contrast, el compositor rus hi fa aparèixer esclats sobtats i aspres on hi circula amb obsessió el motiu musical construït sobre una abreviatura del nom del compositor, DSCH, que en la nomenclatura alemanya es converteix en re, mi bemoll, do i si. Tot això i molt més és el que podrem sentir en aquesta Sinfonia de Cambra en do menor, opus 110A, de Dmitri Shostakovich, que és, recordem-ho, un arranjament del seu quartet de corda número 8, una obra altament inquietant i que en aquesta commovedora versió de la Camerata Penedès i Vera Martínez Mener al capdavant no ens deixarà indiferents.

Esplèndida la versió de la Camerata Penedès i la violinista concertino Vera Martínez Mener de la Sinfonia de Cambra en Do Menor, opus 110A, un arranjament del quartet de corda número 8 de Dmitri Shostakovich, una partitura marcada per una forta dimensió autobiogràfica i dedicada a les víctimes del feixisme i de la guerra, un crit de supervivència i una meditació sobre la devastació col·lectiva. La càrrega dramàtica i la intensitat d'aquesta obra de Shostakovich contrasten amb el to romàntic i dolç de la segona obra del programa, el sextet Souvenir de Florència de Piotr Ilitx Txaikovski, una de les escasses obres de cambra del músic rus. Va néixer del record feliç d'una de les estades de Txaikovski a la Toscana. El resultat és una obra estilitzada i elegant que desprèn energia, exuberància rítmica, inventiva melòdica, esperit tradicional i gust per les tonades i danses folklòriques, tot amb una combinació reeixida d'aires italians i ressons de la cançó russa. En aquest concert de la Marató de Cambra a l'Auditori sentim el sextet de corda Souvenir de Florència de Piotr Ilitx Txaikovski en la seva adaptació per orquestra de corda de Michael Waterman a càrrec de la Camerata Penedès i Vera Martínez Mener al capdavant.

0: Fins aquí el sextet Souvenir de Florència, opus 70, que Piotr Ilich Tchaikovsky va compondre recordant dies feliços a la Toscana. N'hem sentit aquesta adaptació de Michael Waterman per orquestra de corda. La Camerata Penedès i la violinista Vera Martínez Mener, al capdavant, han presentat un programa d'alta complexitat tècnica centrat en dos grans noms de la música russa, Shostakovich i Tchaikovsky. Ha estat el cinquè i últim concert de la setmana temàtica que hem dedicat a la segona edició de la Marató de Cambra a l'Auditori, protagonitzada per intèrprets locals i dedicada al nostre patrimoni musical. De dilluns a divendres hem sentit cinc grups de cambra, la violinista Anna Urpina amb Nicola Bravelli i Inés Moreno, l'ensemble The Rest Project, format per Maria Florea, Lara Fernández i Daniel Claret, el trio Fortuny, que són Joel Bardolet, Pau Codina i Marc Heredia, el duet format per Joan Enric Lluna, clarinet i Josep Colom, piano, i aquest de la Camerata Penedès amb la violinista Vera Martínez Mener al capdavant. Cinc magnífiques audicions enregistrades per Catalunya Música el desembre del 2025 a la Sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona. Per si els volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem ara a sentir una de les tonadillas en estilo antiguo d'Enric Granados. És la que porta per títol El Majo Olvidado. Ens acompanyen Bernarda Fink, mezzo-soprano, i Anthony Spiri, piano.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir música del compositor alemany d'origen escocès Eugen Dalbert. Hem triat el concert per piano i orquestra número 1 en si menor, opus 2, que ens ofereixen Josef Banovich, piano, i els components de l'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigits per Dmitri Yablonsky.

S'acaba aquí el concert per piano i orquestra número 1 en si menor opus 2 del compositor alemany d'origen escocès Eugen Dalbert. Hem sentit Josef Banovitz piano i l'Orquestra Simfònica de Moscou sota la direcció de Dmitri Yablonsky.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música.
0: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.
0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
6: Aquest dissabte tornarem al Festival de Jazz de Cuyi 2026 per recuperar un dels concerts de la gira de comiat de la banda The Bad Plus. En quartet, el saxofonista Chris Potter, el pianista Craig Taborn, el bateria Dave King i el baixista Ray Anderson reten homenatge a l'American Quartet de Keith Jarrett.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som divendres 9 d'octubre, hem arribat a les portes d'un nou cap de setmana i aquest serà llarg per a molta gent i, com sempre diem, si voleu treure'n el màxim profit, no us perdeu les recomanacions que us farem aquesta tarda, com sempre, des d'ara i fins a les 7, a l'Assaig General.
2: Ara és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Avui comencem el programa acompanyats d'Ariadna Masafrets i Dani Ariño, que venen a presentar-nos la cinquena edició de La Modesta, també d'un projecte amb el nom de Narcisa Freixas. I pel que fa a La Modesta, és aquest cicle de concerts que té lloc a Mataró i que ha programat diversos concerts doncs, per les properes setmanes amb obres de cambra des de finals del segle XIX fins al repertori actual. També posaran música en directe a l'estudi, al programa d'avui. I ja els saludem, Ariadna i Dani. Molt bona tarda i molt benvinguts.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: En el programa d'avui també tindrà protagonisme la música de Johann Sebastian Bach i és que us presentarem la integral de l'obra per orgue d'aquest compositor que l'organista Juan de la Rubia iniciarà ben aviat dimarts vinent a Barcelona.
2: També sabrem detalls d'un concert ben especial que s'ha preparat per dilluns al Parc Güell. És un homenatge a Tete Montoliu i Bebo Valdés, impulsat des del Festival de Jazz de Barcelona, que reunirà, entre altres artistes, el duet Los Fumeros i Paquito de Rivera.
0: I els últims minuts del programa seran per la creació contemporània. Ens visiten els codirectors del Festival Mixtur, que és a punt de celebrar una nova edició. Per tant, tindrem amb nosaltres Oliver Rapoport i Oriol Saladrigues. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs aquesta és música de Narcisa Freixas, com que és la que ens acompanyarà durant tota l'entrevista. Potser comencem parlant d'això que estem sentint i després anem a la Modesta. D'entrada, és només una mostra de 8 cançons, em sembla que ho han registrat. Per qui no us conegui, Ariadna Massafrets al violí i Dani Ariño al piano, evidentment. Parleu-nos, doncs, de com ha sorgit aquesta iniciativa, que, diríem, pel que m'heu explicat fora de micròfon, és com la primera part de més coses que vindran, no? No estem presentant un disc, que no, de moment no ha sortit en forma de disc, però sí que heu fet aquest enregistrament perquè a partir d'aquí en puguin venir més, no?
1: Una mica sí. Gràcies al cicle que permet que hi hagi aquesta recerca constant de música que no s'acostuma a programar, vam pensar, ostres, hi ha molta música que abans del que seria l'època, doncs, de dictadura, guerra civil, inclús durant que ha sigut prohibida, que no la tenim enregistrada, que està, doncs, als magnífics arxius que tenim a la Biblioteca Nacional, a les famílies que se les van endur, doncs, a Amèrica, i que no les podem escoltar. I també això ens fa que no puguem programar-les, o que, si és música, en aquest cas, com aquestes que estem escoltant, que són més de caire pedagògic, que no les puguem apropar als nostres alumnes. I res, vam pensar, seria interessant que si podem un cop a l'any destinar el nostre temps a recuperar les obres, en aquest cas estan magníficament editades per l'Esther Vela i tota la feina que han fet amb la Boaló, i per tant són accessibles, però si a més les podem enregistrar intentant fer-ho, doncs, amb el millor criteri possible i sabent que a partir d'aquí més gent les podrà tocar, doncs era un projecte bonic per començar.
0: Ara em preguntaré una obvietat, però què és el que fa falta per fer un enregistrament, no? Perquè molts intèrprets segurament amb aquestes o amb altres partitures, doncs, poden haver tingut una idea com aquesta, no? Tot s'acaba traduint amb diners. Si voleu, comencem per aquí.
2: Sí, potser però... aquest serà el primer punt, no? No, a partir d'aquí també temps i disponibilitat, no?, per assajar i poder programar les sessions d'enregistrament, després de mescla i postproducció, que això de vegades és una mica invisible, però també són hores, no? I bàsicament això, no?
1: Sí.
2: I ganes, no?, sobretot.
1: Sí, tenir confiança, saber que és algo que no saps com sona, que vivim en un món que tot s'escolta i per tant podem dir, pues agafem aquesta referència, gent que toca esplèndidament bé, pues, què deies, Juan de la Rubia, sabem com lo increïble que tocarà aquest Bach, serà increïble escoltar-lo. I hi ha molts enregistraments de molt bones referències. Quan no saps com sona algo, dius, vale, i som els primers que ho fem, què passarà? Llavors, tenir aquesta confiança, també, en el nostre cas, la part de diners, una persona ens va confiar poder fer la gravació i també poder treballar amb l'Albert Molaleda, que vam fer amb ella, que el coneixem, sabem el seu espai i sabem com treballem junts, ens va servir, però és una miqueta complex. Que després surten peces que són d'un minut i mig, són molt curtetes, però... Sí.
0: Ara parlarem de com és aquesta... No sé si dir una col·lecció, perquè no sé si estan pensades així.
1: No del tot. Són dues obres que ella va escriure per violí i piano, originalment, i després, si no m'equivoco, Dani em dius, però el seu fill les va extreure de obres que té per coral, obres que té per veu i piano, i les va arranjar perquè fossin per violí i piano i les van col·locar en aquest com el cinquè volum de les seves obres, no? Més o menys.
2: Més o menys. Sí, crec que venen d'això com una obra teatral més gran que incloia números musicals com entre escena i escena, i llavors, doncs, l'Esther es va voler recollir aquí per crear una col·lecció de 8 peces per a violí i piano. Tot i que originalment, per aquesta instrumentació, només són les dues primeres, no?
0: L'Esther és l'Esther Vela, que és la pianista que, a més és comissària de l'any Narcisa Freixas. És a dir, no és per casualitat que hagueu escollit aquestes peces, sinó que, no sé si és aquest o el que ve, l'efemèride de Narcisa Freixas, però en tot cas...
1: Els 100 anys crec que és el
0: 26,
1: 26,
0: oi?
1: 26, 27,
0: sí. 26. Sí, a mi també em sembla. Hi ha una sèrie d'activitats que algunes se n'han fet i, de fet, això en forma part i se'n faran més. I... Vaja, per divulgar aquesta compositora, ho dic perquè com aquest repertori suposo que n'hauríeu pogut escollir molts altres.
2: De fet, sí que va ser una mica casualitat, eh?
0: Sí?
2: Perquè nosaltres ja havíem comprat les partitures, ui.
1: Sí, fa molt.
2: Vam comprar les partitures fa molt de temps, sí. I teníem intenció d'enregistrar justament aquestes 8. I llavors, a l'estiu, ens va arribar l'email de l'Esther, que convidava diferents institucions educatives del país per enregistrar diversos cicles de Narcisa Freixas que encara no estan enregistrats, i entre ells les 8 peces per a violí i piano.
0: Val.
2: I llavors nosaltres vam dir, ostres, vaja. Llavors,
1: han de fer ja.
2: Sí, li vam enviar un e-mail dient, et sembla bé que ho fem igualment, i llavors mirem de lligar-ho amb la part pedagògica, o millor que fem una altra cosa. I ens va dir que li semblava fantàstic, que creia que una cosa no tenia a veure amb l'altra i que fins i tot podia ser complementari. I, de fet, hem estat en contacte amb ella també per preguntar-li cosetes, etc. O sigui, que sí, superbé.
1: Més a nivell de què et sembla... Clar, les partitures, hi ha alguna cosa que nosaltres dèiem, ui, aquí potser falta una nota d'harmonia, o aquí les lligades que hi ha...
2: O un sostingut.
1: Alguna cosa que és normal a les edicions, sí, que passin. Sí. I, bueno, feia cosa dia que ho gravem, ho farem al màxim respecte, sí. I ella, pues, ha estat superatenta amb nosaltres. Mm-hmm. També ho vam tocar-ho al febrer, en el concert que vam fer al cicle, i vam, per exemple, la primera peça que heu escoltat ara, la de Cançó sense paraules, la va tocar dues companyes que tocaven, que era la l'Irma, Bau, que és xelista, per tant, les obres es presten a poder-se tocar amb altres instruments, i la Irina. Jo vaig tocar també amb la Irina a les joguines, i després vam tenir una alumna que és de l'escola de la Sumi, d'aquí de la Suzuki Music Institute, que va tocar justament les que sentireu
0: després,
1: que hem tocat nosaltres, sí, després.
0: Sí.
1: I va ser molt bonic perquè, clar, no saps com sonen, i van tenir, doncs, aquesta alumna va tenir, doncs, les ganes de dir, vaig a provar a veure com sona, vam fer assajos amb ella, vam fer la part de piano, vam crear una miqueta un imaginari sonor de com aniria, i la vas presentar, podríem dir que potser és la primera persona que tocava cançó de Rodamón i cançó de Trobador en, sí, directe des de fa moltíssims anys. Vull dir que sé,
2: segurament, sí.
0: Mm-hmm. Doncs confirmem que l'efemèrides aquest any, perquè el 20 de desembre farà 100 anys de la mort de Narcisa Freixas.
1: Sí.
0: Volia aprofundir una mica amb l'aspecte pedagògic que has dit, Dani. Això, uh-huh, tindrà una implicació pedagògica, que,
2: sí,
0: una mica per on anirà. Té a veure amb que vosaltres sou professors, tots dos.
2: Correcte.
0: De l'Oriol Martorell.
1: No, jo no. Només jo vaig estudiar Dani. L'Oriol. Ja no sap
0: Val.
2: Sí, ella és exalumna, ja fa molt de temps. I jo soc professor de piano ara mateix allà, i res, sí. De fet, també ens vam coordinar sense saber-ho, perquè hi havia altres companys del Departament de Corda que també estaven interessats en fer aquest projecte, i havíem contactat amb l'Ester en paral·lel, i llavors quan vam parlar entre nosaltres, doncs vam veure que de fet tots, tant el Departament de Corda com el de Piano, teníem interès, tots dos departaments, així que res, ho hem lligat per fer-ho en format concert, les 8 peces de violí i piano. Es dona la casualitat que tenim una promoció de segon d'ESO, de grau professional, de pianista, que són 8, i tenim una promoció també de quaresso, de corda, de violí, que també són 8. Llavors va perfecte.
0: Per fer duets, vols dir?
2: Sí, exacte, per fer duets. Llavors faríem un concert a l'escola, i després hi havia la part aquesta institucional del centenari, que l'Ester volia fer aquests enregistraments, que els té pressupostats per via Gene, i llavors, clar, ella volia que participessin tantes institucions com fos possible. I llavors, aquestes peces va acordar dividir-les entre el Liceu i nosaltres. Llavors, la idea és que 4 peces les enregistraran duets del Liceu i 4 peces les enregistrarem nosaltres. I ara mateix està així la cosa. Més o menys cap al gener segurament passarà tot plegat.
0: Mm-hmm, molt bé. I ja que estem parlant de l'any Narcisa Freixas, si hi ha unes activitats ara aviat, no? El mes vinent,
2: sí,
0: que ja que hi som, em sembla que les teniu al davant.
2: Sí.
0: Si les vols comentar, Dani.
2: Sí, sí, això ens ho ha passat l'Ester, perquè si podíem fer difusió, en principi el 26 de novembre hi ha tot el dia diverses activitats programades. A les 9 hi haurà una jornada pedagògica adreçada a docents de la música, de l'àmbit. Després, a 6:15, hi ha una taula rodona, també sobre Freixas, més des de la vessant pedagògica, justament, perquè va ser una pedagoga molt important, crec. I a les 7, diria que al Museu de la Música hi ha un concert de líder, en què tocaran 6 cançons, diria, de Freixas. Tocaran i cantaran 6 cançons de Freixas, entre altres. Crec que són tot autors de la mateixa època, de la península ibèrica, catalans, espanyols, etc. Sí.
0: I ja que dius això dels líder, clar, aquí Ariadna estàs fent de veu, no? Entenc que en aquestes, sí, cançons les originals tenen un text. Les que eren per
1: justament aquesta que està sonant, que és la de Natzaret, l'ombra Natzaret, amb els vídeos que hem fet, els 8 vídeos els hem penjat al YouTube ahir a la nit, i hem ficat hem volgut ficar en els comentaris els textos que hem trobat. De les 6 peces que són com originàries per veu, crec que dues no hem trobat. Cançó de trobar... Primavera i Rodamont, no?
2: Sí.
1: Una pena, perquè Rodamont és tan preciosa. Bueno, totes són molt boniques. I sí que ens va anar molt bé saber que hi havia un text. I també en aquí agrair, hi ha un cor que té gravades les peces que nosaltres hem pogut tocar després amb violí i piano, on hi havia la captura de pantalla amb els textos originals de Veles Mestres i de dos més poetes, que han fet una tasca molt important juntament amb la Narcisa. I ens ha servit per veure què és el que estàvem tocant.
0: Clar,
1: al final és la gràcia de quan toques amb el violí saber també què estàs respirant, què s'està explicant. La de Natzaret és l'única que és, per exemple, religiosa. La de Son Soneta és tan bonica que dius és que s'hauria de cantar per anar a dormir, de Candiment. Els textos són preciosos i et fa, com a fa nostàlgia d'algú no hem viscut, d'aquesta imatge de que bonic, com es cuidaven els projectes, encara que fossin... Bueno, encara no, i siguin per persones que estan volent aprendre a tocar música. És molt bonic.
2: De fet, hi ha un comentari de l'Albert que ens va fer molta gràcia quan estàvem treballant amb ell. Deia, tal com sona la música, de vegades veus com és la persona, no? I deia, aquesta senyora segurament era molt, molt, molt amable, molt, molt propera, no? Per com escrivia, bàsicament.
0: Bé, doncs hem parlat una bona estona de Narcisa Freixas, que hi haurà més oportunitats de fer-ho, doncs, tal com dèieu. I abans de donar pas a la música, que ara ens en tocareu un parell, em sembla, aquestes peces que són molt breus, realment, voleu aprofitar per parlar-nos breument de la Modesta, encara que sigui, perquè ja s'ha posat, diríem, hauria d'haver arrencat,
1: sí,
0: oi? Però, malauradament, el cap de setmana passat, com tantíssimes activitats culturals, us va tocar el rebre, per dir-ho així, sí, i es va haver de cancel·lar un concert.
1: Per sort, a nivell personal i a nivell de totes les persones que havien de participar, en aquest cas, alumnes del Prat de Llobregat i un alumne pianista, tothom va poder-se quedar a casa, no va passar res, els perfectes materials, la sala també. Vull dir, les coses es van prendre com ens van demanar, amb les alarmes que fan molta por quan s'escolten, però si no van poder-ho fer, i en aquí també ficar una petita conya de... que ràpid que es pot cancel·lar alguna cosa i que difícil que és reprogramar. Nosaltres ho hem pogut fer, també perquè amb les companyes hem vist que a nivell econòmic podíem buscar, rascar una miqueta més per aquesta feina extra. Les companyes veníem de fora, no veníem expressament a Mataró, vam pillar la pluja amb el cotxe. Però hi ha moltes persones que no se'ls ha reprogramat i la feina és molt llarga i molt grossa. Llavors, bueno, tenim la sort i podrem fer-ho a... Hem la sort i ho hem buscat i la sala ens ha permès. I podrem fer el concert el 16, que és divendres. Normalment els fem el dissabte, però farem divendres a 7:45. Per tant, fantàstic. I podrem fer el repertori doncs, com el que venim fent sempre. Tocarem dues obres de Jaume Païssa. Una d'elles no l'hem trobat enregistrada, i és una pena perquè és Coral i Ària, que és un duet per violí i violoncel. Música catalana de duets, segle XX, no hi ha res quasi bé, llavors és molt xulo per-la tocar. Toquem una obra que va estrenar el Trio Rodin a l'Ateneu de Barcelona, que és Andante i Adagio, Adagio Andante, molt espectacular, també molt bonica. I després toquem una obra de música contemporània de la Jessie Montgomery, compositora guardonada amb Grammys, que és un duet també molt xulo. Hem pogut també incloure una obra de la Elisenda Fàbregas, que és igual que l'Ester Vela, i com ens ha passat altres vegades en el cicle, hi ha una xarxa tan grossa i tan invisible, però tan espectacular, de dones que busquen repertori, que creen repertori, que s'ajuden entre elles. En aquest cas, l'Elisabet, que és tan bona compositora. Elisenda Fàbregas, ja m'estic liant, sí, ara, sí. Ja, perdó. que de seguida que li vaig escriure un correu per dir-li perdona, que pugui utilitzar la teva biografia per posar-la en aquests dos cercs pedagògics que fem per acompanyar la gent perquè conegui el que tocarem. Qüestió de minuts em va escriure, parla'm per aquí millor, parla'm pel telèfon, perquè així és la persona més atenta i dolça, i a part de la seva música, que és preciosa, així que també agrair-li amb ella i la Jesse Montgomery, la seva representant des dels Estats Units, des de Nova York, també de seguida. Doncs mira, fes-ho així, això no... Bé, la gent vol que se li toqui la seva música i ens acompanya molt, que això no passa quan toques música de compositors que no hi són. I per acabar tocarem una obra de Rachmaninoff, el Trio Elegíac, que és la més antiga de totes, però que també és això de... Ens fa il·lusió tocar-la, doncs perquè sí.
2: Els clàssics són clàssics.
1: Ja, sí, és un trosset del concert, li deixarem un clàssic.
0: Doncs tot això passarà demà mateix, eh?
1: No. Perdó, el divendres 16...
0: El 16, perdona.
1: Sí, la setmana vinent.
0: Exacte. Doncs, i a part n'hi haurà més, evidentment, que avui no tenim temps d'entrar-hi, però vaja, ja hi ha concerts programats fins a ben bé tota la temporada. Doncs... Només ens falta que ens presenteu d'aquestes 8 peces, quines dues heu escollit per tocar-nos ara, a continuació?
2: La número 6 i la número 7, no?
1: Què volen dir? Cançó de Rodamón?
2: Cançó del Trobador i Cançó de Rodamón.
1: No, primer Rodamón i després Trobador?
2: Jo crec que és Trobador.
1: Primer. Sí, vol dir? Ara no tinc clar. Vaja, ara farem malament.
0: Bé, en tot cas, segur que les gaudirem. Em sembla que és primer Rodamón i després Trobador, per l'ordre que ens vau passar. Sí.
1: Toma.
2: Ariadna, one point.
0: Però si les voleu fer a l'inrevés també ens anirà bé. Doncs quan vulgueu podeu ocupar el vostre lloc. Gràcies, Ariadna Massafrets i Dani Ariño, que avui posen música en directe al nostre programa, amb aquestes dues mostres de la música de Narcisa Freixas que han enregistrat per duet de violí i piano, evidentment. Doncs quan vulgueu, us escoltem.

0: Doncs aquestes han estat les dues mostres de música de Narcisa Freixas que ens acaben d'oferir en directe a l'estudi del programa. Ariadna Masaferets, violí, i Dani Ariño, piano. Doncs moltes gràcies per la vostra música un dia més.
1: Gràcies. Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya Música.
2: Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: I arribats a un quart i mig de set, donem pas a l'orgue, canviem d'instrument. Com hem anunciat en el sumari, fem un repàs de la integral per orgue de Johann Sebastian Bach, que encetarà dimarts vinent a l'església de Sant Felip Neri l'organista Juan de la Rubia.

0: L'Orgue Montserrat Torrent de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona, inaugurat fa pocs mesos, afronta un dels seus primers grans reptes artístics, acollir la integral de l'obra per orgue de Johann Sebastian Bach amb Juan de la Rubia. Al llarg de 21 concerts que s'estendran durant 3 temporades, De la Rubia recorrerà les més de 200 obres d'aquest catàleg. El projecte és una iniciativa del Palau de la Música en col·laboració amb l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i la Fundació Montserrat Torrent. El propòsit de l'Oratori i president de la Fundació, Ferran Colàs, destaca que l'orgue culmina un llarg historial d'intensa relació amb la música en aquest temple del barri gòtic.
1: L'orgue, finalitzat per Blancafort, organista de Montserrat, fou inaugurat en la seva totalitat el passat 18 de maig i ara doncs, acull aquesta integral de Bach, un dels seus primers grans reptes artístics i una ocasió per descobrir-ne les possibilitats al llarg de 3 temporades. No podem oblidar doncs, aquesta capacitat d'aquest orgue que està no solament com a projecte de la integral, sinó que està posant un alt nivell obert, com hem dit sempre, a l'ensenyament a la ciutat amb tota la cultura catalana que tenim. I no podem oblidar que estem dintre de l'any del centenari del Montserrat.

0: La integral per orgue de Bach a l'Oratori de Sant Felip Neri, de què estem parlant, començarà el dimarts 13 d'octubre a 7:45 del vespre. Aquesta temporada s'hi oferiran 9 concerts, programats habitualment el segon dimarts de cada mes. El primer porta per títol Inici del camí, laberints i obstinats, i proposa obres que segueixen melodies i patrons que repeteixen i es transformen. Mercedes Conde explica que aquest projecte culmina un somni vital de Juan de la Rubia i també dona continuïtat a la relació històrica entre les entitats impulsores. I és que a l'Oratori de Sant Felip Neri, el mestre Lluís Millet hi havia dirigit l'Escolania de manera simultània els primers anys de l'Orfeó Català.
1: La vinculació entre el Palau de la Música Catalana, l'Orfeó Català, per via del seu fundador, el Lluís Millet, i l'Oratori de Sant Felip Neri té quelcom de, no només d'històric, sinó també de connatural, és a dir, això no deixa de ser sinó una continuïtat d'una relació que ja hi era present fa 100 anys. I és molt bonic veure-ho com una represa d'aquestes boniques relacions i sobretot amb un projecte tan engrescador com

amb aquest. Tenint una sala com la que tenim, per què no fem aquesta integral d'orgue a l'orgue Walker del Palau? Doncs aquí està la raó. La raó està, d'una banda, en aquesta relació que comentem i, sobretot, en l'existència d'aquest orgue, que és un orgue completament adient al repertori que ens aplega avui, que és l'obra per a orgue de Bach.

0: La dècada de 2010, Juan de la Rubia va enregistrar un disc monogràfic dedicat a l'obra de Johann Sebastian Bach, que es troba en la gènesi del projecte d'interpretar-ne la integral que ara es presenta. L'interès va continuar fins a culminar amb un viatge a l'Arxiu Bach de Leipzig. De la Rubia ha distribuït la integral en un total de 21 concerts, cadascun dels quals presenta una idea musical pròpia, agrupant obres segons diversos criteris, com les celebracions del calendari litúrgic, el diàleg amb altres compositors o el significat dels corals.
1: Els 21 programes són programes temàtics. Aquesta distribució és una distribució que ja porta més d'un any de treball, on aquestes 250, més de 250 peces han estat distribuïdes en funció dels temps litúrgics. Bach escrivia molta música pel temps d'Advent i Nadal, no tanta música pel temps de Quaresma, perquè l'òrgan Quaresma es tocava molt menys, però sí per Pasqua, sí per Pentecosta, sí per música de funeral o sí per música joiosa, però també hi ha programes que es dediquen a la relació entre Bach i escoles o països diferents. Bach i Itàlia, la influència dels compositors italians Corelli, Vivaldi, va ser fonamental. La influència de la música francesa que Bach va poder estudiar va ser fonamental també, i per això hi ha un programa dedicat a la relació entre Bach i França. També hi ha molt de simbolisme en la seva música, què hem de dir? Hi ha un programa dedicat a la Trinitat, o a la Unitat i a la Trinitat.
0: La integral per orgue de Bach a càrrec de Juan de la Rubia es podrà sentir també a la Catedral de Santiago de Compostela, i també hi haurà una tercera integral itinerant amb cadascun dels 21 programes, que es repetirà en un orgue i un espai diferents del territori europeu i més enllà.
2: El so de l'orgue i la música de Bach ens han acompanyat fins ara. Falta mig minut per arribar a 6:45 i seguim repassant l'actualitat.
0: Comencem aquest repàs a París, on l'Orfeo Català comença demà una gira amb Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
2: L'Orfeo Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil, interpretaran On the Transmigration of Souls, de John Adams. Dudamel, que ha assumit la direcció de la Filarmònica de Nova York aquest mes de setembre, ha convidat els cors del Palau de la Música a participar en aquesta gira, que també passarà dilluns per l'Auditori de Barcelona, dins de la temporada de BCN Clàssics i més endavant per Madrid, Hamburg i Viena.
0: Seguim amb els noms de Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Victoria Spunberg, Pol Guasch, Àlex Uller, Cabo San Roque i Hand Editorial, Premis Nacionals de Cultura 2026.
2: Els premiats representen una pluralitat de llenguatges i mirades que, amb trajectòries molt diverses, comparteixen la capacitat d'enriquir l'ecosistema cultural del país, des de la música, les arts escèniques, la literatura, la creació sonora i l'edició. Per primer cop, els premis passen de 5 a 7 guardonats, que reconeixen el talent, la creativitat i la diversitat de la cultura del país.
0: Una nova proposta de la companyia Ninnus reinterpreta Alícia, el País de les Meravelles, en el marc de la temporada alta.
2: Diumenge i dilluns, dies 11 i 12 d'octubre, la companyia especialitzada en música teatralitzada per la primera infància estrenarà Alícia, el concert de les Meravelles, amb música en directe i inspirat en el clàssic de Lewis Carroll. L'obra situa els músics, els intèrprets i els espectadors en un mateix espai i inclou teatre d'objectes i titelles. Adrià Bausó, Xavi Molina i David Estany s'encarreguen de la direcció musical i els arranjaments d'aquest muntatge, que es podrà veure a la sala La Planeta de Girona.
0: I sense moure'ns d'aquesta ciutat, ens fem ressò que Elías Ochoa arriba a l'Auditori de Girona.
2: El cantant i guitarrista cubà, considerat una llegenda de la música de l'illa caribenya, actuarà dilluns a l'Auditori gironí en el marc de la seva gira Como Nunca. Conegut per ser un dels components destacats del projecte Buena Vista Social Club i guanyador d'un Grammy, Elías Ochoa portarà un repertori de música tradicional cubana en aquest concert programat a les 6 de la tarda a la Sala Montsalvatge. I seguim situats a dilluns, en aquest cas una cita al Parc Güell.

0: Dilluns, el Parc Güell acollirà una vetllada especial que retrà homenatge a dos músics que han fet història en l'àmbit del jazz, els pianistes Tete Montoliu i Bebo Valdés. Impulsat pel Festival de Jazz de Barcelona, es tracta d'un doble concert que, sota el títol Blues for Tete en Bebo, reunirà Los Fumeros, la proposta que integren Horacio i Lucía Fumero, seguits del trio format per Cucurucho Valdés, Javier Colina i Inor Sotolongo. Amb aquesta proposta, el festival ha volgut tornar a posar en valor dues figures que no només són referents, sinó que a més han tingut un paper destacat en l'esdeveniment barceloní. D'una banda, Tete Montoliu, present en la primera edició el 1966, enguany rebrà a títol pòstum la medalla d'or del festival, un guardó que Bebo Valdés va rebre el 2008, 5 anys abans de la seva mort. Recollim unes impressions del contrabaixista Horacio Fumero sobre la seva participació al doble concert, que en el cas de Los Fumeros comptarà amb el saxofonista i clarinetista Paquito de Rivera com a convidat.
1: Como que sí que vendrá el Paquito a colaborar, això m'ha fet pensar algunes vegades que jo sé que el Tete tenia molt de carinyo i molt de respecte al Paquito de Rivera i que s'estimava molt, o sea, que lo han convidat. Jo crec que Paquito, lo que he sentido de es que cuando le van a comentar que había un homenaje al Tete, Paquito, desde Nueva York, va a decir, bueno, com sigui, yo iré. O sea, que se apuntaba com sigui.
0: En aquest concert, programat per dilluns a les 7 de la tarda, Los Fumeros i Paquito de Rivera se centraran en músiques que li agradaven especialment a Tete Montoliu. No hi faltaran, tampoc, algunes peces pròpies que el duet del contrabaixista i la pianista, pare i filla, van reunir en un disc el 2023.
1: Alguna cosa pot ser, sí, perquè al Paquito li ha agradat molt la idea de fer los aletes que le faltan a la luna i potser lo farem amb ell. I alguna cosa sí. Algun tema meu caurà segurament de la Torcasita, jo diria que sí, o el Carancho. El que tenim pensat, més o menys, és una suite de temes del Duke Ellington, que era uno de los, bueno, de los músics favoritos del Tete.
0: Al repertori també hi haurà algun bolero, gènere que adorava el pianista homenatjat.

0: Com hem explicat, en la segona part de la vetllada de dilluns al Parc Güell, els qui pujaran a l'escenari seran el trio format pel pianista Cucurucho Valdés, net de Bebo Valdés, el contrabaixista Javier Colina i el percussionista Inor Sotolongo. Un concert d'homenatge al pianista cubà on també està previst que hi participi Andrea Motis. El concert Blues Fortete amb Bebo remarca un cop més que els homenatjats van ser dos pianistes amb segell propi. Així descriu Horacio Fumero la figura de Tete Montoliu, amb qui el contrabaixista va col·laborar durant més de 15 anys formant part del trio estable del pianista.
1: Tete era, sobretot, una persona que havia trobat una forma de tocar que era seva. Hi ha molts bons pianistes i al nostre país tenim pianistes fantàstics. Però una veu que reconeixes tan fàcilment, potser algú que ha sentit el Tete alguna vegada, que coneix una mica, a la segona nota diu, osa, el Tete. Bueno, això és el màxim que un músic pot aconseguir a la seva carrera. Això, no tothom té això. Perquè, clar, estem parlant de gent que toca un instrument. O sigui, la veu humana està clar que la reconeixem de seguida. Però a través d'un instrument, això són només uns pocs, no són tants que són tan reconeixibles.
0: Més enllà de la cita de dilluns al Parc Güell, en l'agenda d'Horacio Fumero hi ha una altra proposta destacable que tindrà lloc durant diversos dimecres al recentment creat Club del Disco de Barcelona. El contrabaixista ho ha titulat Converses amb Horacio Fumero. Ens en fa també uns apunts.
1: I la idea és, amb l'instrument que toquem cadascú, l'instrument a la mà, o sigui, jo amb el contrabaix a la mà, cridar a un company, en aquest cas el dia 14, serà Paquito, o sigui que serà, i serà la primera que farem. I parlarem de coses, de nosaltres, de músics, però algo que també estigui... que no serà una masterclass, per res. Una xerrada amb el que el públic també podria ser que puc participar, puc demandar coses. O sigui que tots els convidats que vindran aquest dimecres, que ja s'iran anunciant, seran gent amb la qual jo he compartit escenari, he compartit, bueno, una mena d'entrevista, però és més bé una xarra, una conversa que o potser te recorda d'aquest tema que havíem tocat no sé on i potser ho toquem, o una part o algo, o sigui, això depèn una mica de com ho vagi la nit. Serà d'una hora amb la idea de que això potser després tingui una divulgació d'una altra manera.
0: Seran dies, doncs, per rememorar i per confirmar que la música, sobretot, teixeix xarxes molt àmplies.

0: Doncs hem avançat així, ens anem acostant a 7:15. Aquests últims minuts del programa d'avui, com hem dit en el sumari, estaran dedicats a la creació contemporània perquè és a punt d'arribar a la 15a edició del Mixtour i ja tenim amb nosaltres els seus directors artístics, Oliver Rapoport i Oriol Saladrigues. Fem una petita pausa i els saludem de seguida.
1: A Catalunya Música, Assaig General.

0: Doncs ara ho dèiem i ja els tenim aquí i els podem saludar. Oliver Rapoport, Oriol Saladrigues, bona tarda, benvinguts.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per coincidir, per venir al programa, a més en vigílies de l'estrena pràcticament, perquè això el dia 15 arrenca. Per altra banda, suposo que són justament els dies més intensos. La gent deu estar tancada amb tots els artistes, però sempre suposo que hi ha fils per tancar a última hora. I bé, estem parlant de la 15a edició, ni més ni menys. No sé si voleu començar per aquí, per exemple, per fer una valoració. És una xifra rodona. Jo recordo haver parlat del desè. Vaja, i haver-vos vist néixer, em sembla, com a festival. No sé, heu notat un canvi de paradigma per fer servir aquesta paraula o del vostre entorn des que vau començar fins ara, per exemple, en aquest àmbit?
1: Bueno, en essència i espírit jo crec que continua intacta. Si de cas l'experiència, la claritat i l'eficiència per resoldre problemes, pot ser que això ha canviat.
2: Sí, també bueno, el context ha canviat bastant, en el sentit que quan va néixer el Mixtur el 2012 sortíem d'una crisi econòmica bastant com tothom sap, bastant forta, i hi havia molt poca activitat cultural en general, però en les pràctiques culturals minoritàries doncs encara més, no? I avui en dia, en canvi, hi ha més activitat i bueno, estem contents d'haver sigut una de les iniciatives que va començar a trencar o a contribuir, diguem-ne, que hi hagués més activitat en aquest sentit.
0: I de fet ja teniu prou perspectiva com per veure... L'altre dia parlàvem amb ja no recordo qui era, que ens deia que música contemporània, una obra que tingui 15 anys ja és un clàssic, no? Ja és antiga. I una mica és el que us pot passar, no sé si... Teniu prou perspectiva com per veure doncs, compositors o joves que haguessin passat per les primeres edicions i ara ja estan més consolidats.
2: Sí que ho veiem. Ens fa molta il·lusió a vegades trobar-nos noms, no?, d'artistes que han passat pel Mixtur, que eren això, artistes emergents, i que els veiem que estan fent projectes doncs, molt professionals i amb, bueno, col·laborant i viatjant, etcètera. No? Vull dir que tenen una vida activa. Sí, i tant.
0: Doncs entrem en matèria, si voleu, i presenteu-nos la 15a edició. Serà del 15 al 25 d'octubre. Com sempre, hi ha molts eixos diferents, perquè no és un festival fet de concerts només ni molt menys. Hi ha conferències, hi ha instal·lacions, hi ha taules rodones, propostes familiars. Qui vulgui acompanyar l'entrevista, doncs mirant la web, allà està tot molt ben explicat. Dic perquè podria ser un garbuix i molt difícil d'entendre, i està molt clar, per no perdre's res, no?
1: Això també... Sí, fa mesos hem fet molta feina a intentar reestructurar la pàgina web. O sigui, sí? Espero que aquesta reestructuració sigui positiva, perquè ens ha donat molta feina.
0: Doncs com que no sé si tindrem temps que surtin tots els noms, si haguéssiu de fer un titular, per exemple, o dit d'una altra manera, el que us vingui més de gust d'aquesta 15a edició, que seria?
1: Bueno, jo ressaltaria... O sigui, en realitat podria resaltar de diferents angles, però per exemple el concert inaugural jo crec que és molt important per nosaltres. De fet, nos uneix també l'amistat dels inicis amb Oriol. Hem coincidit a l'ESMUC, o sigui, som ex-estudiants ESMUC, i la celebració del 15 aniversari nostre i el 25 aniversari de l'ESMUC té aquest component també molt important, però més enllà d'això també és l'orquestra de l'ESMUC i amb un programa molt interessant i amb Ernest Martínez Izquierdo com director. O sigui, és possiblement un dels concerts el 15 a les 7 i mitja dels concerts importants. També per mencionar dos més, però podria mencionar molt més, evidentment, però per exemple el quartet de flautes Neuma, que és un quartet d'aquí, jo crec que és un quartet molt interessant, aquesta interpretació musical de qualitat i també amb un interès escènic i de llums i escenografia. I diria un altre concert diferent també de Vértice Sonora, un conjunt instrumental de Galícia que és un dels més importants històrics, diguem-ne, i dintre del programa podria rescatar igual dos peces, una de Núria Jiménez, que serà una estrena d'aquí, no, Núria? I que és una peça cinematogràfica a partir de Vampires de 1915. I després també altra peça, igual per ressaltar, de Simon Sten Andersen, que és un dels compositors actius, un compositor danès, més importants que existeixen a l'actualitat, i que hi ha una peça per piano dos assistents i vídeo.
0: Mm-hmm. No sé si coincideixes, Oriol, ho dic per
1: també. Vale, salta altres tres.
0: Clar,
3: sí, sí,
0: però si ens voleu,
3: sí,
0: perquè com funciona un festival amb dos codirectors, a veure, no?
3: No, bueno, això en parlem després. Jo, o sigui, bueno, coincideixo totalment amb les recomanacions de l'Oliver, però em permeto eixamplar-la una mica més, ja que som dos, no?
0: Exacte.
3: Bueno, comentar que el concert el concert inaugural representa bé una mica la idea, una de les idees inicials del Mixtur, que és ja una obra, una estrena d'una obra que és un encàrrec de l'ESMUC a Joan Magraner, un compositor encara bastant jove, diguéssim. Una obra d'un compositor viu, però ja amb trajectòria molt consolidada, que és Beat Führer, que serà professor del taller del Mixtur aquest any. I un clàssic, diguem, al segle XX, que és les Sinfonia en tres moviments de Stravinsky. Si saltem a l'últim concert del Mixtur, és una altra celebració, però ben diferent, en un club, podem dir, a la Sala Taro, que està pel barri de Sants, amb l'actuació de tres artistes, podríem dir, d'una escena que potser no trobaríem a la sala gran de l'auditori, no? Diguéssim, més tipus underground, molta electrònica, leaf coding, fins i tot amb una aproximació més tipus DJ a la creació musical, que això ens fa molta il·lusió i que és una festa oberta a tothom, gratuïta. Bueno, el concert de l'ESMUC també és gratuït, i que això, que convidem a tothom, evidentment, que d'allò. Passant, diguem-ne, pel concert de Continuum 21, que és un grup interessant en el sentit que treballen amb instruments històrics i toquen tant obres del repertori, doncs, barroc, clàssic, com obres contemporànies escrites per instruments històrics, que això, bueno, pot ser una manera d'entrar a escoltar música contemporània, per qui no hi estigui avisat, és a dir, avasat, vull dir. Aquest any tenim un Händel a la programació, en aquest concert, és una cosa que no em sap que havia passat.
0: Deu ser la primera vegada.
3: És la primera vegada, i vull dir, per tant, bueno, això, hi ha aquest diàleg, no? I bé, llavors jo comentaria, doncs, això, també, bueno, a Fora Ecoats, el dia 17 hi haurà molts concerts interessants, 17 i 18, des de la Reina Kamura, pianista fantàstica, que treballa molt amb vídeo, també, i tal. I hi ha molts espectacles interdisciplinaris, que és una cosa que cada cop està passant més, el món de creació musical, cada cop és més musical i visual, amb llums, etcètera, no? Performàtica.
4: Ara que parlàveu d'acostumar-se a escoltar cert tipus de propostes o de músiques, potser algú que ens està escoltant potser s'està preguntant com són les propostes familiars, no perquè les expliqueu ara fil per randa, però des de quin punt de vista les plantegeu, no? Perquè al final els nens són els futurs o músics o consumidors de música, no?
3: Vols explicar?
1: Bueno, sí, això, a vegades que passa, també.
3: És que a vegades no sabem qui comença. Jo,
1: bueno, jo crec que, per una banda, hi ha els projectes educatius que i els tallers, que per nosaltres és com un dels pilars del festival, tant per apropar la música contemporània a les escoles, i fa uns anys, ligat també a la nostra vida personal, jo crec que pensàvem que era important obrir aquesta vessant de concerts, espectacles i tallers per famílies, i doncs cada any estem sempre pensant una part del Mixtur pensada per les famílies. I aquest any hi ha un concert de Hanatsu Miroir, que és un grup francès, molt recomanable, són especialistes en projectes familiars, i al Santa Mònica, i després hi haurà un taller que igual l'Uri pot explicar.
3: Sí, al matí hi ha un taller d'una companyia que es diu La Curiosa, que són d'aquí, i fan un taller, diguem-ne, de treball de textures i sons, on infants a partir de 5 anys, en principi, doncs dibuixen i amb el tacte toquen teixits i els associen amb diferents sonoritats, etcètera. Em sembla també molt interessant. És un format més de taller, al matí. I Hanatsu farà tres passis, que és en principi de 0 a 3 anys. El concert està pensat per infants de 0 a 3 anys. Doncs fan un passi al matí a les 12 i dos passis a la tarda. És a dir, que hi ha bastantes opcions.
1: Jo crec que hi ha una part de responsabilitat també, i ara més el que passa a nivell internacional amb la deshumanització, la polarització, crec que tenim una responsabilitat mínima de lo que podem fer, però crec que la música arriba molta gent i arriba la comunicació, l'empatia, la col·laboració, la cooperació, i això si podem arribar diferents des de l'educació, des de les escoles, des dels projectes familiars, des de projectes socials, que bueno, intentem aportar un gran d'arena en aquests moments tan, tan complexes.
0: Bé, de fet, ho hem dit en començar, som un festival que té múltiples vessants, però de fet aquesta gairebé és més important, aquesta formativa i pedagògica, que els concerts, perquè d'activitats, és a dir, formatives, no es limiten, evidentment, als més petits, sinó que hi ha aquests tallers que des de fa molts anys convideu artistes diversos que donin classes magistrals. Ara direm els noms, no sé si... Jo crec que alguns es repeteixen, no? És a dir, Beat Furrer, per exemple, no és la primera vegada.
2: És la segona, sí, Beat Furrer.
0: No sé si Luca Francesconi també...
2: No, ell no hi havia estat.
0: No hi havia estat mai?
2: No. Però sí, de vegades hi ha noms que es repeteixen, però bueno, intentem també doncs, que hi hagi una renovació. I sí, sí, no, les activitats pedagògiques són, de fet, a nivell de nosaltres de preparació, penseu que els concerts també inclouen peces escrites per estudiants del taller de composició, no? Peces breus, no? En diem, bueno, miniatures, i així doncs tenen l'experiència d'una estrena en un concert amb músics professionals i tal. Vull dir, sí, sí, és un entramat, tot està relacionat, està molt imbricat, no? I els tallers d'interpretació doncs toquen peces també d'estudiants de composició i també fan un concert final a la programació general. I, bueno, llavors hi ha conferències, hi ha això, doncs, i és realment... Ve gent de tot el món, els tallers del Mixtur, i són com un grup de, no sé, unes 100 persones que van a tot i és molt maco de veure, no? Bé.
0: Dels professors hi ha algú que... Potser que feia temps que li anàveu al darrere i que esteu contents que pugui venir aquest any... O...
1: Bueno, jo diria Simon Sten Andersen. Igual 5 o 6 vegades l'havíem convidat i no podia. O sigui que sí que és un compositor molt sol·licitat. De fet, Reina Kamura, la pianista, ha estrenat fa no molt el seu concert de piano i orquestra. I, bueno, això, no sé si... Però realment tots els noms són de primer nivell, però puntualment, per dir ell, sí que ens ha costat que vingués. Ja pràcticament han passat el 98% dels compositors i compositores més importants del món han passat per Mixtur i sí que és un lloc de trobada i de reconeixement. Lo veiem quan sortim a diferents països, tothom coneix. Però és veritat que també el fet d'estar aquí i de totes les reflexions i també el que ens porta a venir als mitjans de comunicació és perquè l'important també és el festival, no? que per a la gent d'aquí, no solament aquesta part pedagògica que succeeix durant l'any, perquè ja fa mesos que estan treballant en diferents projectes els participants, però també el festival. Ara el que ens importa també que la gent de diferents parts de Barcelona tingui la necessitat que sigui de despertar aquesta curiositat de la societat perquè vingués a veure més d'una proposta, jo diria, perquè justament hi ha propostes molt diferents i a vegades si tens la percepció en un concert és una percepció errònia perquè hi ha improvisació, hi ha estètiques molt diverses de lo que implica la contemporaneitat, o sigui que per exemple, Jaume Padrós, no? Que tenim el concert aniversari, hi ha peces de Jaume, i és un concert molt interessant també en aquest sentit, no? Hi ha la part de la història d'un compositor important d'aquí, i després hi ha una estrena, una peça d'un compositor que no és ni aquí, que però ha sigut seleccionat dintre d'una convocatòria que hem fet en col·laboració amb Acords Edicions, i és un exemple d'unes estètiques molt diverses, i això succeeix en diferents concerts, clar.
0: Que és aquesta obra del Víctor Morató?
1: Exacte, també hi ha una peça de Víctor Morató que ha sigut... O sigui, aquesta tenia...
0: Hi havia dues categories.
1: Exacte, sí. Una que era d'un encàrrec i una selecció d'una obra.
0: És veritat.
1: I, efectivament, Víctor Morató també estarà present una peça seva.
0: Això ens en va parlar l'Olga Morral, la comissària de l'any Jaume Padrós, com va venir. I de fet, estava pensant tota l'estona en això que has dit ara, quan has... parlat de les diferents estètiques que hi ha dins de la modernitat, és a dir, vosaltres potser fins ara us hem identificat amb un tipus de música més, o de creació més reduït, però des de que m'heu dit que aquest any teniu Handel, o el mateix concert inaugural, o vaja, el programa, o els professors que venen a fer els cursos ja mostren aquesta diversitat. Aleshores, no sé si us passa una mica com els músics d'antiga, que heu de decidir on estan els límits de la contemporània, també. Per darrere està clar que és el dia d'avui, no? Però per davant, on neix la contemporània?
3: A veure,
0: no?
3: O sigui, contextualitzem-lo del Händel, perquè si no, acabarà sent un titular, que jo us conec, i si això podria acabar sent un titular, i no ha de ser-ho.
0: D'acord.
3: Està en un context d'un concert on hi ha un diàleg entre el passat i el present a través dels instruments històrics, no? Que existeixen avui en dia, però són instruments doncs, fets fa molts anys. Diguéssim, Händel estaria fora, diguem-ne.
0: Sí,
1: no serà un habitual, no? És una excepció, i perquè hi ha viola de gamba, hi ha violí barroco, clave...
3: Seria una frontera, podria ser segle XX, diguem-ne, no? En general, clàssics del segle XX...
0: Home, tant. Sí,
3: doncs seria, sí, potser més de la segona meitat que de la primera, però bueno, aniríem per allà, com a límit d'antic. I bueno, de vegades hem fet com homenatges a compositors que han nascut fa 100 anys, fa centenari dels naixements i tal. Mm. O sigui, seria una mica la frontera. Mm.
0: Que és el cas de Jaume Pedrós, per exemple, i no sé si teniu alguna altra... Sí, teniu més exposicions.
3: Hi haurà una exposició sobre Jaume Pedrós a Fabra i Coats. Sí, sí. Que l'ha organitzat també a Cort Edicions. O sigui,
1: Hi haurà també, en paral·lel, hi haurà tres instal·lacions sonores, també a Fabra i Coats.
3: Però això no és en relació amb Jaume Pedrós?
0: No, no.
3: Val.
0: Queda clar. I finalment em sembla que no hem parlat de taules rodones, no sé si voleu destacar-ne alguna també, o alguns ponents, n'hi ha dues, els dies 16 i 17, oi? Situació actual de la música contemporània d'Espanya.
3: Sí, hem aprofitat la 15a edició per fer una cosa que feia temps que volíem fer i que en parlàvem molt, però mai teníem temps potser d'acabar-ho d'articular, que és doncs, convidar professionals del sector, diguem-ne, de tot el territori espanyol per trobar-nos i parlar sobre quina és la situació actual, això, no? I quines problemàtiques ens trobem cadascú i quines ens trobem doncs, tots i totes. I a veure com ho podem posar fil a l'agulla per millorar i per d'allò. I doncs hi haurà una taula rodona també, pública, on algunes d'aquestes persones convidades doncs, faran... Doncs, el tema serà aquest, no? La situació de la música contemporània al territori espanyol actualment. I després, doncs, el dia següent, això serà el dia 17, perdó. No? No, 16.
0: Diu el 16 a la 5 de la tarda.
3: Perdó, doncs 16, sí. I el dia 17... farem una mica l'equivalent a nivell internacional amb convidats i convidades de la moderadora serà la Laura Ferrer, pianista catalana, però els convidats són internacionals i llavors això, la mateixa situació, la mateixa temàtica una mica a nivell europeu, evidentment, doncs també és interessant.
1: Sí, part de lo que deies a l'inici de què ha canviat o que, bueno, en relació a la trajectòria dels 15 anys, jo crec que hi ha un component interessant, que la quantitat de col·laboracions tan locals com internacionals que fem habitualment i justament això ens permet convidar a gent de tot arreu que sempre estem fent intercanvis i tenim, per una banda, la plataforma Ulisses, que són més de 15 festivals, fem una col·laboració d'un co-encàrrec amb Time of Music de Finlàndia, amb Gaudiamus, el Festival d'Holanda, o sigui, estem molt connectats amb l'exterior, però també cuidant a nivell local i amb projecte amb l'altre festival, en col·laboració amb l'altre festival d'aquí, o el Conservatori Municipal, o l'ASMUC, bueno, això, són múltiples col·laboracions.
0: Doncs queda clar, no tenim més temps, hem d'acabar aquí el repàs de la programació, però insistim, a la pàgina web que està molt bé, hi ha tot el detall del que passarà entre el 15 i el 25 d'octubre. Enhorabona per aquesta feinada que heu fet i ara a gaudir de tot això.
3: Gràcies.
0: Oriol Saladrigues i Oliver Rapoport, gràcies per haver vingut a explicar.
1: Gràcies, esteu tot convidats, hi ha molts concerts gratuïts.
3: Sí, molta cosa.
1: Mireu la pàgina web.
0: Doncs queda dit, i tant, que vagi bé.
3: Gràcies.
5: Assaig general.
0: Doncs hem arribat gairebé a les 7 i, com sempre, en aquest últim minut avancem continguts del proper programa, que serà ja dimarts. Dilluns no hi serem, però dimarts hi haurà orgue un altre cop al programa. Si avui hem parlat d'aquesta integral Bach, dimarts serà el torn del cicle d'orgue de la Catedral de Barcelona.
4: També parlarem del cicle de concerts La Música de Gaudí, que té lloc al Palau Güell de Barcelona i que posa en valor alguns dels joves talents més destacats en formats de duets i de solos.
0: Doncs si teniu un cap de setmana llarg, gaudiu-lo. Aquí ens acomiadem l'equip del programa amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
4: I us esperem dimarts.

Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

tan sols són patrimoni d'un sospir lliurat a l'infinit. I hem après ja que no hi ha tija sense arrels, ni fruit sense calze. Acceptem, doncs, que som aire, i som aigua, i som sol, que som del tot o no som res. Acceptem que no vivim pas a la natura. Som natura. I de la planta som saba. Que no vivim pas a l'univers. Som univers. I de la vida som cabal. I som de la mort el que queda. Acceptem-ho. Tan sols som part d'una absurda meravella. I no ens queda més que riure i plorar. Acceptem-ho. De la gran pregunta, som al punt. Joan Avellaneda. És el seu poema Tan sols som, d'aquest poeta nascut a Taià, on va passar la seva infantesa meravellosa, explica ell. Quan hi penso només em sento alegria i satisfacció. Ara visc a Mataró i escric poesia. I de fons és música de Mario Ganchi. És En tanta tendresa, interpretada a la guitarra per José Antonio Chic. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el gran tour. Benvinguts! Benvinguts!

I el següent trajecte el fem amb música de Wolfgang Amadeus Mozart, que en aquests temps que corren, viatjar amb ell sempre és una assegurança de que el viatge anirà bé. En aquest cas és l'Andante del seu concert per a piano i orquestra número 12, número de catàleg 414.

Doncs era música de Wolfgang Amadeus Mozart, era aquest bellíssim andante del seu concert número 12 per a piano i orquestra que sentíem a la versió de Lili Kraus acompanyada de l'Orquestra Filarmònica de Viena que dirigia Stephen Simon.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, ara ens portarà al següent destí. Mireu, marxem a Buenos Aires l'any 1996. Entre el 96 i el 95, va. L'any que el compositor i director d'orquestra argentí va escriure aquesta música. Ell és Martín Palmeri. I va ser en aquest impàs d'aquests dos anys quan va escriure la seva missa de tango a Buenos Aires.

0: Doncs sentíem uns extractes de la missa a Buenos Aires que va escriure el compositor i pianista argentí i director d'orquestra Martín Palmeri. Ho hem sentit en una versió per a mezzo, cor, bandoneó, piano i cordes. La versió era la mezzo de Garlinde, el bandoneó Rocco Hines, el piano Peter Scholl. L'orquestra era la del tango El Arroyo i el cor eren els Bach Cor Sigan. I és una missa que va ser escollida, imagineu-vos, l'any que es va retre homenatge a l'entronació de l'excardenal de Buenos Aires que es convertiria en papa francès l'any 2013.
1: El Gran Tour, un viatge per la història de la música.

Aquest tema és del 1942. Porta per títol Nancy. I el va escriure Jimmy Van Housen i la lletra Phil Silvers. Doncs bé, forma part de moltes de les versions que existeixen. Aquesta és, forma part d'un àlbum, un recopilatori de l'any 1993 del guitarrista de jazz Grant Green, amb el seu quartet. I el resultat és aquest.

0: Era Grant Green, acompanyat del seu quartet, interpretant el tema del 1942, Nancy.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

I aquesta música, aquesta cançó, ens porta ara a Escòcia, al 1794, quan el compositor d'aquella terra, Robert Burns, va escriure aquesta cançó, basada en fons tradicionals. Porta per títol "El meu amor és com una rosa vermella, vermella". I comença així. El meu amor és com una rosa vermella, vermella, que acaba de sortir al juny. El meu amor és com la melodia, que es toca amb dolçor. En aquest cas, és una versió per a violí. I la interpreta el violinista Nicola Benedetti.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: Però jo només m'enric de l'home, ple d'estupidesa, desprovist d'accions rectes, que amb els seus anhels desmesurats va per tota la terra fins als seus confins i penetra en les seves immenses cavitats. Fon l'or i la plata, els acumula sense descans i s'esforça per posseir cada vegada més per ser cada vegada menys. Bé, aquest és un fragment del llibre que us porto d'avui. Avui és divendres, és el Club de Lectura del Gran Tour. Avui som el Club de Lectura del Gran Tour. Doncs bé, la lectura que us porto és aquest relat epistolar entre Demòcrit i Hipòcrates. Un relat que es coneix com Cartes sobre la bogeria de Demòcrit, o de forma genèrica, la novel·la epistolar d'Hipòcrates. Un conjunt de missives de caràcter apòcrif, l'autor és anònim però atribuïdes a Hipòcrates, i recollides dins de la col·lecció de textos mèdics conegut com el Corpus Hipocràtic. Aquest relat explica com els ciutadans d'Abdera demanen ajudar el cèlebre metge Hipòcrates perquè vagi a sanar el filòsof Demòcrit. Els vilatans pensen que ha embogit perquè es passa el dia rient-se de tot el que fan els homes i de la insignificància de la vida. I el que fa aquest relat epistolar construït sobre una inversió de papers. El metge, en el curs de la narració, es convertirà en el pacient i el pacient assumirà les funcions de metge. Doncs bé, aquí, als ulls d'Hipòcrates, l'aparent demència del que està boig es transformarà en saviesa, mentre que la presumpta saviesa s'invertirà en demència. I el relat s'inicia amb una escena significativa del gran filòsof des de dalt de tot de casa seva, en un cim, que riu molt, mentre que els seus conciutadans creuen que està malalt i es preocupen per ell. Llavors, per sanar-lo, decideixen cridar al metge, a Hipòcrates, metge que desprecia les riquesses i que anhela exercitar la seva professió sense deixar-se condicionar pels diners. I el fragment que he escollit diu així: ni la naturalesa ni un déu m'oferien diners per venir, així que tampoc vosaltres hauríeu de violentar-me. Qui demanen una retribució, sotmeten el seu saber a la servitud, com si ho esclavitzessin. La vida humana és certament cosa miserable. La travessa com un vent tempestuós, una incontenible avidesa de guanys. Tant de bo tots els metges s'unissin contra ella per sanar un mal que és més greu que la bogeria, perquè ho solem considerar com una benedicció, sent com una malaltia i la causa de nombrosos mals. Fins aquí molt bé, des de l'inici de la trobada entre els dos insignes interlocutors, molt bé, en especial quan es planteja la discussió o l'entorn a les raons del riure del filòsof. És aleshores quan Demòcrit respon amb extrema claretat a les preguntes que li formula l'il·lustre metge. Jo només m'enric de l'home, ple d'estupidesa, desprovist d'accions rectes. Amb aquells anhels desmesurats, va correguent tota la terra fins als seus confins i penetra en les seves immenses cavitats. Fon l'or i la plata, els acumula sense descans i s'esforça per posseir cada vegada més per ser cada vegada menys. No s'avergonyeix d'anomenar-se feliç perquè excava les profunditats de la terra per mitjà d'homes encadenats. Entre ells, alguns moren a causa de l'enfonsament de la terra. Altres, sotmesos amb una llarguíssima esclavatge, viuen en aquesta presó com en la seva pàtria. Busquen or i plata, furguen entre la pols i la deixalla, desplacen muntanyes de sorra, obren les venes de la terra, tot això per enriquir-se. Llavors, trossegen la mare terra. Fragment del relat epistolar que es coneix generalment com Cartes sobre la bogeria de Demòcrit, o de forma genèrica, la novel·la epistolar d'Hipòcrates. I de fons, doncs és música de Gustav Mahler. Es tracta de la seva sinfonia per a contralt, tenor i gran orquestra, el Cant de la Terra. I aquí el compositor el que fa és reflexionar sobre la bellesa de la natura, la joventut, la fugacitat de la vida i la mort, i basat en poemes xinesos antics traduïts a l'alemany. I aquí, doncs, divideix l'obra en 6 moviments. El primer és el cant de la tristor de la terra i el darrer és el comiat. I jo l'he escollida perquè el títol és tan important, aquest, el cant de la terra, perquè la terra el que ens fa reflexionar és que és molt més antiga i duradora que nosaltres. I crec que això connecta molt amb el que dèiem d'aquesta immensitat de la terra i la destrucció de la terra. Perquè aquí el que fa Mahler és parlar de la desaparició de l'individu dins d'una natura immensa, més gran que ell. I també representa, em semblaria a mi, la destrucció física del planeta. I al final és especialment impressionant que és aquest que estem sentint, perquè sembla que la música no acaba realment, sinó que la Terra continuarà després que les persones desapareguem. O fins i tot que nosaltres estem abocant en aquesta desaparició.

Doncs estàvem sentint uns fragments de l'últim moviment dels sis que conformen aquesta sinfonia per a contralt, tenor i gran orquestra. Era el comiat, el darrer moviment, com us deia, del Cant de la Terra de Gustav Mahler. I que nosaltres hem sentit a la versió de Jesse Norman, acompanyada de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, que dirigia James Levine. I avui, com a souvenir, Michel de Montaigne. Sí, he escollit per tancar, o com a record d'aquest viatge, una cèlebre frase que apareix en els seus assajos d'aquest filòsof francès del Renaixement. Una reflexió, més que una frase, una reflexió que diu: és el gaudir, no el posseir, el que ens fa feliços. I he pensat que està bé per tancar el cercle. Aquesta reflexió, que a més també apareix en el llibre de Nucho Ordine, La utilitat de lo inútil. I en aquest capítol, que porta per títol Posseir mata, dignitas hominis, amor, veritat, el que fa l'autor és, després d'una necessària reflexió sobre la útil inutilitat dels sabers humanístics, diu que és el moment de donar veu directament als clàssics, escoltar la seva paraula. És el gaudir, no el posseir, el que ens fa feliços. I ell diu, en particular, tres coses: la dignitat humana, l'amor i la veritat. I de fons, i per tancar el cercle, de nou en tanta tendresa. Clar que sí, perquè en aquests temps que corren, apostar per aquestes coses s'ha de dir amb molta tendresa. Estimats i estimades, us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I què tal? Hola a tothom, i a punt de marxa una singladura en certa manera nostàlgica, ja ho veureu. El Capità Jrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta avui és fresc, sucós, untuós i salat. Té contrastos de textura força marcats. Vaja, com una senyora amanida de tomàquets, olives i tonyina. Sortim de dins de mar, tal com sona, com si fos una mena de ment. Allà navegarem dins d'una ampolla, entrarem en una bústia, ens ficarem dins d'una carta i l'enviarem a una persona estimada o un germà, potser empresonat. Serà plena de nostàlgia, d'amic a amic, una mena de cartes d'aquelles que es guarden i que potser acaben passant de pares a fills i nets. I la cirereta amb el brindis de la Traviata que la Roser li voldrà dedicar a la seva mare. La Roser fa uns dies va encertar la misteriosa amb Louis Armstrong. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
3: La meva enganxosa és

0: Avui l'enganxosa ens l'ha brindat el Blai. Quina és aquella música que fa temps que us repeteix, eh? Aquella que s'ha ficat a casa vostra i forma part de la vostra vida. Si ens l'envieu, ens agradarà el 607-470-305. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, avui Nil Hernández.
1: Bon vespre i benvinguts a bord.
0: I copilotant no és la seva germana, Anna Hernández.
2: Hola, què tal? No és que d'Hernández som una mena de plaga, som molts, som molts.
0: Molt bé, què tenim avui?
2: A veure, avui, dir d'entrada que aquest programa de divendres l'estem fent perquè el dimarts no vam tenir programa, vam tenir aquell directe amb l'òpera d'ahir del Liceu. És un programa enregistrat, per tant, avui no hi podrà haver trucades, però sí que, si us recordeu, dilluns, al principi de setmana, jo vaig demanar molt insistentment, envieu-nos àudios sobre el tema cartes epistolar, relacions a través de cartes, i avui ha arribat el motiu, el per què, no? Us deixo un tastet.
3: Recordo també que amb una carta també sempre en deia m'agrades més que una ració de barbaretxos. Abans es deien barbaretxos, ara són escopinyes, esclar.
2: T'imagines rebre una carta on et diguin m'agrades més que una ració de barbaretxos.
0: Però quanta sinceritat. Aquesta és aquella confiança que fa fàstic, es diu,
2: exacte,
0: no? I que, en el fons, demostra la proximitat entre gent, no?
2: Doncs sentirem testimonis dels nostres oients, com aquest, que l'ampliarem més tard, relacionat amb el tema de les cartes.
0: Comencem.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix estem en la ment com si fos un mar o un oceà immens, amb milions de corals de memòria, corrents de pensament i marees d'emocions. El mar, com un estabilitzador natural de la ment, amb aquell oscil·lar de les onades que serena. Però la ment, com el mar, també està exposada als efectes del pas del temps, i per això celebrem els fars que il·luminen cuidant, digue'ls-hi científics, investigadors, cuidadors, famílies. És el cas de l'emissió d'un concert solidari anomenat Mare Mundi, de dimarts vinent, amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i aquest espectacle. Un nou horitzó per a l'Alzheimer i l'envelliment. Fixa't com sona.

0: Escolta'm, excel·lent, aquesta dona. Samantha, apunta't un tantó, posa't una medalla, com deia el màgic Andreu. I què me'n dieu d'aquest Many Rivers to Cross o aquest Massa fronts oberts, un clàssic de Jimmy Cliff amb la veu de la valenciana Samantha Gilabert, acompanyada de la Simfònia de Cobla i Cor de Catalunya i la col·laboració estel·lar de la Polifònica de Porreig? Forma part del disc Mare Mundi, és un espectacle visual i sonor que dimarts vinent, atenció, si no l'heu vist, torna i ho fa amb un missatge molt important. Un nou horitzó per l'Alzheimer i l'envelliment. Serà a l'Auditori a 8:15 del vespre de Barcelona i és una nova edició d'un concert solidari impulsat conjuntament per la Fundació Metalquímia i la lluita contra les infeccions. Presideix el doctor Bonaventura Clotet. Doctor Clotet, benvingut i moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. I només deixem precisar que aquest concert Mare Mundi li hem d'agrair a Metalquímia, a la Fundació Metalquímia de Josep Lagares, que posa tot el que és necessari, des de l'orquestra, els cantants, etc., perquè juntament amb la nostra fundació puguem recaptar diners perquè puguem accelerar la nostra recerca en el camp de l'Alzheimer i l'envelliment.
0: I per què ens conviden a anar-hi al concert?
1: Bueno, primer perquè és que val molt la pena, perquè el concert està portat a terme per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, sota la direcció de Francesc Cassú, i compten les veus de la Bet, la Mariona Escoda, Samantha, Joan Garrido, Arjau i la Polifònica de Puigreig. Però a part de la part, diguem, musical, que val molt la pena, és la causa, no?, que la gent sàpiga que anant en aquest concert està contribuint a poder tenir més diners per poder anar més ràpid en la nostra recerca per trobar una solució o un alentiment significatiu tant de l'Alzheimer com de l'envelliment, no? Jo crec que moltes persones que ens escoltin potser no saben que part d'aquesta acceleració o d'aquesta progressió d'aquest Alzheimer i d'aquest envelliment són deguts a uns virus que tenim fòssils en el nostre interior, que es diuen retrotransposons, o virus fòssils, o virus saltarins, i que quan s'activen perquè ens fem grans, aleshores doncs, desencadenen una activitat inflamatòria que condueix a un procés que fa que vagi més ràpida la progressió de la malaltia d'Alzheimer i que també les cèl·lules es facin velles més ràpid. Aleshores, aquests virus que tenim tots, tothom els té, hi ha uns tractaments que hem demostrat tant en el model animal com en un grup molt petit de 20 persones amb un Alzheimer molt inicial que tenien una eficàcia molt interessant i molt prometedora. Som una entitat sense ànim de lucre que el que perseguim és fer recerca translacional, ajudar a la societat i a totes les persones i aconseguir doncs, demostrar que un tractament funciona. L'altre avantatge és que és un tractament molt econòmic i que pot anar molt bé per tothom i que no té toxicitat.
0: De moment hi ha un pilot inicial de 20 pacients, doctor?
1: Sí, hi ha un pilot de 20 pacients on hi ha resultats molt favorables en el 70% i, de nou, en la resta calen encara estudis més sofisticats de saber si tots tenien el moment idoni, igual que la resta, de ser tractats amb aquests fàrmacs per poder demostrar l'eficàcia. I, per tant, calen doncs, mètodes, com dic, molt sofisticats i complexes que fan que ens necessitin recursos per poder-los tirar endavant. I com que els fàrmacs que fem servir són genèrics, la indústria farmacèutica no hi té cap interès perquè només té interès en allò que li pot donar un retorn econòmic. I un fàrmac genèric deixa de tenir interès en la indústria, però no pas en els recercaires.
0: En el doctor Clotet l'hem conegut principalment per la seva tasca d'impulsar la investigació en el camp de les VIH, malalties infectocontagioses. Com ha nascut aquesta nova investigació?
1: Ves que, en el fons, tota la nostra recerca se centra sobre les infeccions i la immunitat. I, com dic, són virus fòssils, però virus. No deixen de ser, dintre de l'espectre de malalties infeccioses, doncs, un de les variants d'aquestes malalties, només que estan en una situació silent fins que a l'edat adulta es perd una mica el control d'una part d'ells, que els l'AIN1, i n'hi han d'altres tipus, i a partir d'aquí és quan aquests s'activen, activen inflamació i acceleren tots els processos. Però forma part tot del nostre context. Nosaltres vam fer molta recerca i molt bona en el camp de la Covid i en el camp de moltes malalties víriques, com pot ser des de l'èbola, la febre del Nil, etc. Vull dir, tenim resultats i tenim estudis molt interessants. No sé, és tot molt, molt excitant, molt emocionant i molt bonic.

0: Ara sona Mars Llunyanes, aquest tema de Mare Mundi, aquest doncs, espectacle que teniu a disposició dimarts vinent, dia 13 d'octubre, a 7:45 a l'Auditori de Barcelona. Una manera d'ajudar en la lluita contra les infeccions i especialment en l'horitzó per a l'Alzheimer i l'envelliment. I el doctor Bonaventura Clotet, per a aquelles persones que no puguin assistir a l'auditori aquest dia, no sé si poden sumar en aquesta cerca amb algun tipus d'aportació.
1: Sí, jo crec que tothom pot ser solidari, encara que no pugui anar a un acte determinat. Les persones poden entrar a la web de la Fundació Lluita contra les Infeccions i des de fer-se socis, i fer-se soci potser pot ser donar 10 euros al mes, o menys, o més, en funció de la disponibilitat, o bé entrar a la web de la Fundació també i fer un donatiu per al concert aquest solidari en forma de fila zero. Això és una altra via per aquells que diguin «Ai, no, jo aquell dia no hi sóc», perquè en el fons el sentiment de retorn emocional que et dona el que estàs ajudant unes quantitats de diners que a tu no t'importen i que poden ser molt útils per tothom i que estàs ajudant a tothom, doncs també té, com dic, un retorn emocional molt important.
0: I ja que estem en un programa musical, quina música escolta darrerament el doctor Clotet?
1: Bé, jo m'agrada sincerament molt sentir quan llegeixo i quan treballo Bach, Beethoven, Tchaikovsky, vull dir, m'agrada molt la música clàssica i em vaig posant perquè doncs m'ajuda molt, com dic, a relaxar. I després doncs la música que no és clàssica també m'agrada molt, però ja no sóc tan expert i aleshores em vaig movent per les sintonies que vaig sentint a la ràdio i que m'agraden i que penso, mira, estan bé. Però el que sí que m'ajuda molt és quan treballo i estudio poder sentir música clàssica i jo ho recomano perquè va molt bé per l'equilibri emocional tenir un soroll de fons que relaxa.
0: Doncs celebrem que li agradi, doctor Clotet. Moltes gràcies i enhorabona per la feina que fan i endavant amb els reptes.
1: No, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta finestra a través de la qual podem arribar a tot el públic que us escolta i a veure si ens poden ajudar.
0: Tant de bo. Bon vespre.
1: Gràcies, bon vespre.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Mira, ara mateix som dins d'una ampolla. Som un missatge que viatja fins a arribar a algun punt llunyà. Però què diu? És un SOS? Ah, veig que diu que aquest divendres, dia 9, és el Dia Mundial del Correu, aniversari de l'establiment de la Unió Postal Universal, 1874, Berna, Suïssa. Aquest tema es diu Message in a Bottle. Fixa't com sona.

0: Mesa, Gina, Bottel, missatge en una ampolla, una melodia minimalista del projecte musical Blue Hour, llançada originalment com un senzill i posteriorment inclosa al seu llançament d'octubre del 2025, on Ryan Shan és el compositor. Però per molts, parlar del Mesa, Gina, Bottel és recordar Police, aquests que sentim ara de fons, un tema sobre la solitud extrema, l'aïllament humà i l'esperança desesperada de connectar amb algú més. El correu embotellat ha estat l'últim recurs desesperat d'algú que sabia que moriria potser a alta mar. És el cas del jove irlandès Jeremiah Burke. Es veu que des del Titanic, imaginen la situació, no? Està allà al Titanic veient que allò realment, allò s'acaba, tu. I va escriure un missatge de comiat, el va posar dintre d'una ampolla i el va enviar, el va llançar al mar. I un any més tard, en una platja irlandesa molt a prop d'on era la família, va arribar aquest missatge. T'imagines la situació?
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Avui vivim envoltats de pantalles, però el correu segueix tenint un paper essencial. Connecta persones i empreses arreu del món. Però no ens enganyem. Segons la mateixa Unió Postal Universal, el correu de cartes internacional ha retrocedit tant que el volum actual és comparable al que hi havia l'any 1888. I tanmateix, quan diem correu postal, tots tenim algun record, com les cartes d'amor. Fixa't com sonen.

0: Love Letters, estàndard de jazz, elegant, romàntic, amb la cantant i pianista canadenca Diane Krall. El disc The Look of Love, de 2001, banda sonora de la pel·lícula de cinema negre Love Letters, de William Dieterle, nominada a l'Oscar, per cert. I parlant de cartes d'amor, mireu les que ens han enviat oients. Gràcies, per cert. És el cas de la Carme de Sant Pere de Derribes, mentre ell era l'Emili.
1: Ell va fer l'Emili a Barbastre, Osca, i el vaig anar a veure una vegada, però, és clar, això va ser llarg i aleshores ens fèiem les cartes. No era com ara, que el jovent tot té molta marxa i això. Abans érem, ara en diran cursis, però era el que sentíem aleshores. Coses que fan riure, la veritat. I recordo que ell, les cartes que em feia, sempre em comparava amb una cosa o altra, totes bones. I una sempre em deia, m'agrades més que la Natalia Wood, perquè aleshores va ser molt famós això del West Side Story, que el vam anar

Veure't els dos per primera vegada a Barcelona amb un tren de fusta d'aquest xuc, xuc, xuc, xuc. Recordo també que en una carta també sempre em deia m'agrades més que una ració de barbarejos. Abans es deien barbarejos, ara són escopinyes, és clar. Però penseu que ell té 85 i jo 83, o sigui que parlo d'uns quants anys enrere. Jo cada dia esperava el carter, que passava sobre les 11 pel meu carrer, l'esperava allà a la porta, i bé, va ser molt llarga l'Emili, molt, molt, molt. Espero que no torni mai més.

0: Catalunya Música.
1: Serializados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In Vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
2: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
2: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
2: So de Cobla, la cobla tal com sona.
0: Catalunya Música.
4: A nivell espanyol i català, només entre un 13 i un 14% dels ciutadans s'envien cartes actualment. Però no són poques les persones que recordem quan estàvem esperant carta, quan reconeixíem la lletra abans d'obrir el sobre. I això li devia passar a la jove que va rebre la carta apassionada de Beethoven. Li va escriure el 1812, no s'ha sabut mai qui era aquesta mossa. La carta es coneix com l'estimada immortal. I el 1816, Beethoven va fer servir els poemes del metge i jove poeta Isidor Gitteler pel cicle An der Ferne Geliebte. Ja veieu que amb aquests noms, a l'estimada llunyana. Fixa't com sona.

0: Això és Nimes in Idem, Dies Irae. Perdoneu, eh? És el sisè i últim tema del cicle Andia Ferne. És que costa molt l'alemany, la veritat. És difícil el punyetero, eh? Andia Ferne Geliebte, opus 98, amb arranjament de Franz Liszt per piano. Una mostra més de la devoció que sentia per la música de Beethoven. Beethoven, que diuen. Molts historiadors creuen que aquesta obra és el retrat musical més directe del dolor del mestre per un amor real però impossible. Qui no ha passat per una situació semblant? Així de prop, així de lluny.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Quan escrivíem una carta a mà, la doblegàvem, la posàvem dins el sobre, segell, i la lliuràvem a la bústia. Quin moment aquell que la deixes caure. Trigava dies a arribar. L'esperàvem, imaginem com ha de ser, en aquest cas, si el destí és la presó. Violeta Parra, cantautora xilena, va immortalitzar una carta al seu germà, 1962. Fixa't com sona.

0: La carta, escrita des de París en saber que el seu germà Roberto Parra, també músic reconegut, havia estat detingut i empresonat per donar suport i participar en una protesta de treballadors en vaga. Ràbia i frustració sobre la realitat de la classe treballadora xilena de l'època. La carta, un himne del moviment de la Nueva Canción Chilena, cançó protesta, raó per la qual també va patir censura. La carta és una de les últimes cançons abans de morir. Violeta Parra tenia tan sols 49 anys i es va manllevar la vida, amb un tret al cap.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: El correu postal forma part dels nostres records i ens neguem a llançar segons quines cartes amarades de nostàlgia. És el cas d'aquesta de Vinícius de Moraes, una epístola poètica i musical adreçada al seu gran amic i soci Tom Jobim. Fixa't com sona.

0: Carta al tom 74 de Vinícius de Moraes i Toquinho, records d'amistat de Rio de Janeiro, de quan van començar a modelar el naixement de la bossa nova, evoquen la joventut, la il·lusió compartida, aquelles hores d'assaig, d'amor, de creativitat a flor de pell en aquell Rio bohemi dels anys 50 i 60. Sort d'aquestes cartes que resisteixen la potència que té el pas del temps, que tot s'ho emporta. Com diria el savi, vanitat de vanitats.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: El correu postal va desfermar facècies com la dels pares que es veu que els hi posaven un segell al cos i a cau, vinga, enviaven els fills, els enviaven a casa dels avis o els coneguts, vinga. Marxa, era més econòmic que un bitllet de tren. Es van arribar a registrar un parell de casos d'aquests als Estats Units fins que es va prohibir. Però què us heu pensat, no? Però la funció del correu com a tal és d'una bellesa poètica extraordinària. Un exemple el trobem en aquesta carta que s'ha fet famosa pel començament. Caro amico, ti scrivo, così me distrago un po. Fixa't com sona.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distrago un po'.

0: Com m'agrada l'anno que verrà, l'any que vindrà. Lucio Dalla, estimat amic, t'escric per distreure'm una mica i com que ets molt llum, t'escriuré molt fort. Ja veus com van les coses per aquí, violència política, jihadisme, tensió social. Lucio Dalla, Bolonia, 1943, autor de joies també com Caruso o Piazza Grande. Va morir d'infart als 68 anys, assegut en una butaca d'una habitació d'hotel a Montreux, Suïssa, després d'actuar davant unes 800 persones a l'Auditori Stravinsky. Es veu que tenia el cor delicat, però això ho havia amagat. I es diu que va morir feliç, que havia ignorat les advertències mèdiques per no haver de deixar mai de cantar.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Dia Mundial del Correu. Una curiositat. El primer segell de la història es va emetre al Regne Unit el 1840. Li diuen el Penny Black. Amb el perfil de la reina Victòria, que es veu que va revolucionar el correu. Fins aleshores, qui pagava l'enviament era el destinatari. No el remitent, no m'enviïs res, no m'enviïs res, no? Però la història de les missives és llarga. Mozart es cartejava sovint amb el seu pare, Leopold, una correspondència que és una de les fonts més rellevants per entendre tants aspectes. Fixa't com sona.

0: Que bé, aquesta obertura, Così fan tutte, Kegel 588 de Mozart, amb l'OBC, una composició de finals del 1789, estrenada al Burg Theater de Viena, Così fan tutte, traduït com Totes fan igual, en femení, sí, és el lema de Don Alfonso, un filòsof, que fa una aposta amb dos joves oficials que afirmen que les seves parelles no serien mai infidels, serien incapaces. Don Alfonso, diu, els demostra el contrari, organitzant un engany on els dos joves es disfressen i cadascú sedueix la parella de l'altre. Quan la trampa funciona i les noies cedeixen, Don Alfonso utilitza aquesta frase no per condemnar-les, sinó per perdonar-les i dir-los als joves: totes, tots som igual. No us en sorprengueu ni us enfadeu, és la naturalesa humana. Cartes, cartes de pares a fills, de fills a pares. La Carme de Tremp ens ha volgut compartir el seu record enviant cartes als pares perquè l'anessin a buscar a l'internat on estudiava.
1: Per l'any 1966, que al Pallars els pobles petits es quedaren sense mestres i varen tindre que anar als internats de Tremp o de la Pobla de Segur. Les nenes amb nenes i els nens amb nens. Estàvem fins a Nadal, fins a Pasqua i fins al juny, perquè les famílies no tenien cotxe, tot i que estava a prop. Una de les vegades, cap al juny, van dir que aniríem a casa un dia. Totes vam enviar la carta als pares. No hi havia telèfon. Al cap de 4 dies ens van dir que seria 2 dies abans a fer una altra carta. Però la meva va arribar tard. I jo em vaig quedar 2 dies més que les altres. Però el segon dia em vaig quedar sola. I llavors una germana estava amb mi, em feia pintar, però com que a mi no m'agrada pintar, es va posar ella a dibuixar i em va fer un retrat. Ho recordo molt bé, ho recordo, sabia segur que em vindrien a buscar.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: El gènere epistolar té molts noms propis, com la de la pianista i compositora Clara Schumann. Es conserven més de 60 cartes manuscrites, concerts, música, afers personals, especialment quan les adreçava Robert Schumann abans de casar-se. Cartes d'amor intens i amb desesperació per la distància. Qui sap si aquest conjunt de peces per piano, els suarers musicals, els va compondre entre carta i carta. Fixa't com sonen.

0: És el Notturno opus 6, número 2, del conjunt de vetllades musicals, sis peces delicioses per a piano de Clara Schumann, que va compondre el 1836. Clara tenia tan sols 16 anys. Imagina't el talent ja a 16 anys. Estava enamorada aleshores de Robert Schumann, però el seu pare s'hi oposava de valent. I diu que li va arribar a organitzar una gira de mesos per veure si l'oblidava. No va funcionar. El Notturno n'és fruit d'aquest moment.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Guardeu cartes, per cert? Heu vist si s'han descolorit, s'han esgrogueït? S'han esborrat fins i tot una mica? De qui són, majoritàriament? A quin moment us transporten? Què passarà quan ja no hi sigueu? Aniran a la brossa? Ai, aquelles cartes.

0: Aquelles cartes, Carlos Gardel, 1932, Buenos Aires, amb Roberto Firpo al piano, lletra del poeta Juan Manuel Belic, símbol de memòria i desamor a través de la vida d'un home sol que es retroba amb aquelles cartes. Una curiositat, Carlos Gardel segellava les seves cartes a la seva estimada amb una sèrie de barres i guions que eren símbols, una mena de codi secret per dir-se amoretes dolces, el que més endavant serien les famoses emoticones, potser. Per cert, l'Alba de Terrassa ens envia un record dels seus avis.
1: Doncs jo tinc una anècdota molt bona dels meus avis. Una vegada estàvem a casa seva i estàvem obrint caixes de records, de fotos, i en aquestes caixes vam trobar una carta que anava dirigida a la meva àvia. Total, que la vam obrir i resulta ser que era d'un admirador que tenia la meva àvia, la qual ella diu que no se'n recorda, però vam llegir, era una carta d'amor on declarava el seu amor cap a ella i crec recordar que inclús li demanava si podrien arribar a quedar algun dia. I el meu avi, evidentment, doncs, es va posar gelós, tot evidentment dins de la broma, no? Però va ser una anècdota molt divertida que, de fet, la recordem amb molt de carinyo.
0: Cartes entre pares i fills o entre germans, com els Van Gogh, més de 650 cartes entre Vincent i Theo, 18 anys de tallar en qüestions. Theo, per cert, era el seu mecenes. O les de les germanes Bronte, que es van enviar desenes de cartes. Algunes van ser bressol d'algunes de les millors novel·les de la literatura universal. I en el món de la música tenim les de Fanny Hensel Mendelssohn amb el seu germà Félix, 25 anys, una correspondència extensa i enginyosa. S'han editat 150 cartes adreçades a ell. Fixa't com sona.

0: L'allegretto de la col·lecció Tres melodies per piano, opus 4, de Fanny Mendelssohn. Fanny i Félix, germans, tenien moltes coses en comú, especialment musicals. L'hem escoltat amb les germanes Labeck, les pianistes Katia i Mariell, de 76 i 74 anys, que als anys 80 ho van petar de totes, trencant esquemes del panorama clàssic tradicional. Durant molts anys van viure totes dues amb les seves respectives parelles en un mateix espai, un palau del segle XVII a Roma, el Palazzo Altieri.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I arribem al final, arribem al comiat, que en el gènere epistolar, i quan s'escau, se sol coronar amb aquell postdata, t'estimo, com aquesta joia.

P.S. I Love You de Gordon Jenkins i Johnny Mercer, un gran estàndard del jazz amb Koldo Muné i Joan Chamorro Trio. Koldo Muné té 20 anys, més o menys. I ja veieu, P.S. I Love You, tot un recurs literari cinematogràfic. També va donar peu a la pel·lícula del mateix títol de 2007, basada en la novel·la homònima de la irlandesa Cecilia Ahern, 2004. I ara arriba...

0: Que bé que sona Louis Armstrong i aquest What a Wonderful World, que va ser el tema que va endevinar la misteriosa, que va endevinar la Roser d'Almacelles i que avui gaudirà del premi, que és tot una dedicatòria. La vol fer, atenció, a la seva mare, la Lola, que fa poc acaba de fer 100 anys. Us imagineu arribar a 100 anys? Doncs jo encara no. Roser, benvinguda i moltes felicitats pel teu sant d'abans d'ahir, per cert.
1: Hola, molt bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt contenta.
0: I també per la mare, com es troba ella?
1: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Tret de que no pot parlar, però a banda d'això, doncs la veritat és que està bastant bé, bastant bé.
0: Però sí que pot escoltar, sentir, pensar, no?
1: Sí, té una mica de demència per l'edat, però a nosaltres ens coneix, ens entén, vull dir que bastant bé, la música li agrada molt, li agrada molt.
0: És melòmana des de sempre, no?
1: Sí, melòmana, lectora, amant de les plantes, sí, sí.
0: De les flors, que bé. Quina sort, sí. No?
1: Moltíssima. La veritat és que tenim una mare impressionant.
0: La trobareu molt a faltar quan no hi sigui.
1: Hombre, i tant, i tant. Sí, sí, sí, la veritat que sí. Moltíssim.
0: Fixeu-vos si li agradava a la mare de la Roser tant la música, que quan tu i els teus germans éreu petits, la mare us posava música tot drap a casa.
1: Sí, sí, perquè tenim una casa, vivim en un poble, i les parets són bastant dobles, i clar, no, i ho posava fort, fort. Sí, sí, les òperes li encanten. Bueno, li agradava molta música, molt tipus de música, però sí, sí, li agradava sentir-la forta.
0: Clar, i ara entenem que no la puguem posar en antena, que ens agradaria, però tu seràs qui d'alguna manera ens diràs com rebrà aquesta dedicatòria a ella.
1: Doncs mira, nosaltres l'anem a veure cada tarda a la residència on està, que està molt i molt bé, i llavors li agafarem la gravació vostra i li posarem, i de ben segur que estarà contentíssima.
0: Doncs va, què li dius? Que ho sapiguem tots, especialment ella. Mama.
1: Ui, mare, mare.
0: Mare, mare. Mare.
1: Moltíssimes gràcies per tot el que ens ha donat durant aquests 100 anys i tot el llegat que deixa. Que deixa un llegat important. De valors, de família, i és molt important.
0: I veig que es tracten
1: de tots nosaltres.
0: Es tracten de vostè, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això és una tradició.
1: Amb el pare i la mare ens...
0: Sí, sí. Hi ha moltes famílies que és tradició, això.
1: Sí, sí, sí, coses d'abans.
0: Sí, no, no, va com va, i és molt respectuós.
1: Va com va. Sí, sí, sí. Per exemple, els nets no li parlen de vostè. Li diuen padrina això, padrina allò.
0: Clar.
1: Però els fills li parlem de vostè.
0: Que bé, Roser, li dediques el brindis de la Traviata. Per què has triat aquest tema?
1: Ui, perquè és una de les seves òperes preferides. I tot i que en té moltíssimes, eh? Però jo tinc un record especial perquè quan guardava la meva filla, la Paula, sempre li posava la Traviata i li parlava de l'Alfredo, de la Violeta... I, bueno, és una cosa que m'ha quedat a mi, m'ha quedat al cor.
0: Doncs li encantarà sentir aquest brindis que hem triat amb Victòria dels Àngels i Carlo del Monte en una gravació de finals dels 70, dels 60, perdó, amb una qualitat espectacular i que estic segur que li encantarà. I no oblidem que la Lola té 16 nets i 6 besnets.
1: Ah, exacte, sí, sí, una família gran.
0: Doncs està molt bé, Roser, ens agrada molt. No sé si vols tancar tu el programa amb algun missatge.
1: Doncs algun missatge? Doncs que la gent escolti música. Música de qualsevol tipus, eh? Perquè la música no necessita paraules, ens acompanya a tot. Bueno, no sé, a mi és que m'acompanya sempre.
0: Doncs...
1: I a més, perdó,
0: no, digues.
1: No et demana res, no et demana res a canvi. O sigui, tu escoltes i ella sempre et dona. La música sempre et dona alguna cosa.
0: Ja, perquè avui, tota estona t'estan demanant coses, eh? Per tot arreu.
1: Sí.
0: No et deixen en pau, eh?
1: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs Roser i Lola, mare, filla, filla, mare, moltes felicitats a totes dues. Gràcies per escoltar i per molts anys.
1: Oi, moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè feu una feina magnífica, de veritat.

Excel·lent aquest brindis de La Traviata. Una gravació històrica per qualitat i pels protagonistes. Victòria dels Àngels i Carlo del Monte, amb l'orquestra i el cor del Teatro de l'Òpera di Roma, dirigits per Tullio Serafin. La gravació és de 1959. I ara sí que us donem les gràcies i ens acomiadem. Ho fem desitjant-vos un bon cap de setmana i un bon pont pels que el feu. Dilluns és la festa del Pilar i nosaltres tampoc hi serem. Per tant, que ho gaudiu i fins dimarts a les 8 del vespre. Ara us deixem amb Les cartes d'Orient, de Blau Mut. És un homenatge a aquest recurs per parlar de distància, records i sentiments. Delicada, evocadora, ens permet enviar una salutació i els millors desitjos a totes aquelles persones que us trobeu lluny, distants d'algú a qui realment trobeu a faltar. Una forta abraçada i fixa't com sona.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des del Royal Albert Hall de Londres, Oberon, l'última òpera que va compondre Carl Maria von Weber, estrenada fa 200 anys. Dirigida per Mark Elder al capdavant del Monteverdi Choir i els instruments d'època de l'Orquestre Revolucionaire et Romantique.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. El 2019, la bateria i compositora Terry Lynn Carrington va presentar la banda que centrarà avui la sessió, la seva Social Science. D'acord amb el component d'activisme polític i musical que caracteritza les seves propostes, tant musicals com pedagògiques, Carrington reunia en aquesta banda músics del seu entorn. El pianista Aaron Parks, el guitarrista Matthew Stevens i el multiinstrumentista Morgan Gavin. A aquest nucli s'hi afegeixen veus com les de Fatoumata Diawara i Brenda Navarrete, que sentim el tema que enceta avui la sessió, la Rhythm Song. Benvinguts.
2: Okay, begin. African music is highly improvised. All rhythmic patterns typically played with drummers. Traditional music in most of the continent is passed

0: Rhythm Song, tema cançet al nou àlbum de Terry Lynn Carrington i la seva Social Science, la banda amb la qual segueix reivindicant el poder de la comunitat a l'hora de liderar i impulsar els canvis socials. Amb Aaron Parks, Matthew Stevens i Morgan Guerin com a nucli i amb convidats que posen veu a les idees que volen transmetre. És el cas de la maliana Fatoumata Diawara i de l'afrocubana Brenda Navarrete que sentíem en aquest tema.
1: Just in, according to a recent study, close to a third of the global population face life-threatening heat waves for over 20 days per year. Approximately 3.6 billion people across the globe live in areas that face incredible vulnerability to climate change. In the next 20 years,

Primera la cançó del clima, després la cançó del bosc, amb els vocalistes Kokai i Buyo Sotache posant paraules a la música de Terry Lynn Carrington. Temes de consciència ecològica que formen part d'aquest nou recull que Terry Lynn Carrington publica amb el projecte Social Science. El recull Trip the Night Fantastic, que és de fet la segona part del que el 19 presentaven amb el títol de Waiting Game.

Over and Sons, del primer àlbum de la banda Social Science de Terry Lynn Carrington, el treball Waiting Game, fonent elements del jazz, l'indie rock, la improvisació contemporània i el hip-hop al costat del pianista Aaron Park

if Cuba Gooding could coach, then

manifest en aquest himne de Terry Lynn Carrington que deia la rapera Rhapsody, que ens parlava de la desigualtat de gènere i la solidaritat entre les dones. Música compromesa amb la militància de Carrington, fundadora, entre altres institucions, de l'Institut de Jazz i Justícia de Gènere, el Berklee College of Music, des del qual promou la igualtat de possibilitats per a les dones dins la indústria musical. La peça central d'aquest àlbum, del Waiting Game, és una suite en quatre parts que Terry Lynn Carrington creava al costat de la contrabaixista, vocalista i compositora Esperanza Spalding. Aquí en teniu la primera part.

Primera part de la suite Dreams and Desperate Measures, música signada per la bateria Terry Lynn Carrington en col·laboració amb la contrabaixista Esperanza Spalding, amb el pianista Aaron Parks i el guitarrista Matthew Stevens afegint-se a les improvisacions originals que el compositor Edmar Colón va acabar orquestrant per construir els paisatges sonors d'aquesta suite, Somnis i mesures desesperades. A la nova entrega del projecte Social Science de Terry Lynn Carrington, l'àlbum que estem presentant avui, Trip the Night Fantastic, hi trobem també aquesta Pet Song.

unconditional love. Empathetic, let it go.

Doncs a les mascotes i als drets dels animals dedicava Terry Lynn Carrington aquesta Pet Song, una cançó de l'àlbum Trip the Night Fantastic. Terry Lynn Carrington amb Baron Parks al piano, Matthew Stevens a la guitarra, Morgan Guerin al baix i als instruments de vent i les veus de Devos Ray, Chemist, Ian Michael i Kokai, afegint les paraules tan cantades com recitades a la música de Carrington. I una altra convidada, Liz Wright, canta la Children's Song amb la qual tancarem. Ho fa al costat de la Social Science de Terry Lynn Carrington. És una cançó dedicada als nens de Palestina. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música us oferim tot seguit una cançó sacra de William Cornish, Woeful Arite, revestit de dolor seria el títol traduït al català d'aquesta cançó que interpreta el conjunt Stile Antico.

0: Era la cançó sacra Woefully Arrayed, revestit de dolor, de William Cornish, en la versió del conjunt Stile Antico.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

0: Catalunya Música.
1: Continuem aquí a la nostra sintonia, tot seguit amb l'audició de les exèquies musicals de Heinrich Schütz, el seu opus 7. La música d'aquest compositor alemany la sentirem avui amb el conjunt The Sixteen i The Symphony of Harmony and Invention, el conjunt instrumental que els acompanya, dirigit per Harry Christophers.

Eren les exèquies musicals de Heinrich Schütz, el seu opus 7, una obra que sentíem amb les formacions de Sixteen i The Symphony of Harmony and Invention, dirigides per Harry Christophers.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentim ara Wolfgang Mayer i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt, interpretant el concert per clarinet Kehl 622 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Hem sentit el concert per a clarinet i orquestra Kehel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Wolfgang Mayer, clarinet, i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música.
2: El viola Lawrence Power i el pianista Simon Crawford Phillips interpreten, en la gravació que sentirem tot seguit aquí a Catalunya Música, la transcripció per a viola i piano de 5 fragments del ballet Romeu i Julieta, l'opus 64 de Sergei Prokofiev.